0: i que el quadre associat a la grip pot engreujar-se molt més que el d'un catarro comú. Per això normalment n'hi ha vacunacions per la grip, perquè pot ocasionar més problemes, i realment no s'ha aconseguit una vacuna per als refredats, primer perquè n'hi ha diversos microorganismes involucrats, i segon perquè realment la immunitat que creen no és tan gran com per poder assegurar que no vas a tornar a caure, perquè n'hi ha altres circumstàncies que són de les que hem parlat.
1: Així que diferència entre la grip i el refredat. Sempre se diu el refredat pues, té menor durada o pot prolongar-se en el temps. La grip sempre se parla d'allò de una grip se cura en 7 dies medicant-se o 7 dies en el llit, és a dir, el mateix. Anem precisament en una qüestió vinculada en com abordar el que puguen ser la forma, no?, de tractar una grip. Tercera pregunta.
2: ¿Son útiles los antibióticos para curar un constipado?
0: Al principi no. Com han dit, estan associats a quadres de microorganismes de tipus víric que no tenen cap resposta a l'antibiòtic, d'acord? Sí que pot ser útil en el cas de complicacions, quan ja tenim quadres d'amigdalitis associats o un quadre de sinusitis associat perquè ha hagut una hiperproducció de mucositat i s'ha acumulat en algun lloc del cos, i això, si no se pot alliberar, se pot infectar, i aleshores pots i deus donar un antibiòtic. Però de principi el quadre catarral no deu de tractar-se en antibiòtic.
1: Anem en la següent pregunta, que va evidentment vinculada a esta. Quarta pregunta.
3: ¿Qué medicamentos nos pueden ayudar a evitar un resfriado?
0: Esta es la pregunta del millón, perquè les receptes i receptes que es fa en una consulta per quadres catarrals, per tratar el moc, per tratar la tos, per tratar el dolor de gola, el dolor de nas, són milers i milers. Efectius? Pues depèn molt de les persones. Sí que tenim una xicoteta classificació en la que podem dir una medicació de tratament sintomàtic pot ser el tratament amb el paracetamol o l'ibuprofeno, que són medicaments que sabem uno més analgèsic, l'altre més antiinflamatori, en funció de lo que tinguem a la vista. Després, medicaments que es poden apoyar, que bàsicament són els mucolítics, els expectorants, en funció de la sintomatologia. Els antitussius, que són uns medicaments que la majoria d'ells no solen tindre massa efecte i que entendim a cada vegada els metges receptar-los menys. I després està tota la medicació d'apollo. La medicació d'apollo inclou moltíssimes substàncies. A mi m'agradaria que quedara dins del tractament l'aporte de vitamina C com un facilitador de la immunitat personal, de la millora de les mucoses i d'altra sèrie de, i que així el tenim pràcticament natural i no fa falta ni medicar-la.
1: Sempre s'ha dit, bueno, me vull allò meu dia, te menges una taronxa al dia i no te refredes.
0: Exactament, o un suc de llima, en un poc de mel. Després podem trobar apoyo en substàncies que ens favoreixen la respiració, com els eucaliptos o els baos, que també es fan nostres àvies, que tot ve des d'allí i realment funcionen. I després tindre molt en compte que gran part de nostra immunitat passa per una bona hidratació. Si les mucoses estan ben hidratades, poden resistir molt millor l'atac d'un d'aquests microorganismes, i realment gran part dels refredats que nosaltres veiem en la pràctica nostra, sí, en la ciutat esportiva, si fèrem una vista en arrere per a veure on estava la causa principal, de vegades no és tant el canvi de clima que pot ser, però moltes vegades està enllaçat en un defecte en la hidratació de les persones. Per això insistim sempre molt en això també.
1: Pues mira, això s'interessa, no? N'hi ha que beure contínuament, això que se parla de 2 litres d'aigua al dia aproximadament, per a estar ben hidratat i per a, pues, en aquest cas, pues, no refredar-se. També un bon consell que vos dona el doctor Aliaga. Estem parlant, així, en aquesta secció de la Fundació Dona Vida, de com actuar quan tens un refredat i què és exactament un refredat, però ara jo crec que esta pregunta per acabar és una de les claus. La cinquena pregunta en el dia d'avui.
4: Soc Omar i vull saber com es pot evitar un refredat.
0: Pues esquemàticament, vos el vaig a dir tal com hem parlat. Hem d'estar ben hidratat, hem de prendre molta vitamina que ve enllaçat, perquè tu, si tenim la sort que tenim així de tindre bones taronges i bones llimes per fer bons sucs, el suc de taronja de llima és ric en vitamina C i a més de portar aigua aporta la vitamina que te va ajudar. Hem de tindre molt de cura en els canvis de temperatura. Avui en dia l'eixida dels vestidors sol ser un moment clau per tindre una entrada de procés, perquè sabeu que allí l'aigua calenta i el vaho, tota la humitat que n'hi ha en obrir la porta, tot això es modifica i passem al fred, i n'hi ha que tindre molt de compte en eixir ben sec, en que la roba estigui ben seca, en ràpidament anar a casa i anar ben abrigadet, perquè...
1: I en el moño també. L'altre dia estava veient així enfront una mare que estava en el secaor, en el eixugacabells, al xiquet, i estava donant-li, perquè clar, tenia el moño un peliu llarg, i clar, i si has d'entrenar, te dutxes, i si és en el moño manyat, pues el constipat està ahí.
0: Hem de tindre sempre en compte que l'exercici físic és un dels elements de merma de la immunitat més important. Vull dir, tu quan acabes un entrenament, el teu cos està treballant de valent, i la teua immunitat no està per a esperar qualsevol tipus de bitxo que li vinga. Entonces és un moment en què s'aprofiten. D'acord? Si ràpidament, primer, evitem el possible que tinguem aquest canvi de temperatura brusco que genere un canvi ambient dins de la persona que aprofite aquest virus per infectar-nos, pues millor que millor.
1: Molt bé. Bueno, pues ahí teniu una sèrie de consells de com evitar refredar-se, de com actuar en el cas de que tingues un refredat, un constipat. I bueno, pues a partir d'ara, quan vinga el fred, ara quan vinga este diumenge, a abrigar-se, a seguir estos consells que ens dona el doctor Juan Aliaga, i a tractar de fer que al llarg de l'hivern no n'hi hagi molt de refredat.
4: Hola, soy Javi Navarro, jugador del València Mestalla. Vive con emoción los partidos del filial en la radio oficial del club.
5: ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club. Una forma diferente de pertenecer. Una forma premium de crecer.
6: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias. Vivir miles de aventuras. Y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karoq. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
7: Hola, soy Yasmín. Sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida. Des d'avui i totes les setmanes anem a estrenar esta, sí, a VCF Radio, esta nova secció de la Fundació del València, anomenada La Fundació te dona vida. Una secció per a parlar d'hàbits saludables, no? Bueno, però jo crec que va dirigida per a tot el món, eh? Per a futbolistes, per als joves jugadors que estan així en l'acadèmia, els xiquets, els pares, les mares. Jo crec que és molt, molt important, no? Bueno, això és com alimentar-se, com hidratar-se, com fer la higiene. Ja dic, tots aquests assumptes són els que anem a parlar així en esta nova secció que avui estrenem, anomenada La Fundació té una vida. Totes les setmanes anem a parlar amb els doctors de l'acadèmia, amb Juan Aliaga, amb Álvaro Sala, bueno, perquè ells també ens ajuden i ens donen resposta a tot allò, pues, referent a l'alimentació, la hidratació, en fi, als hàbits saludables, que és molt important per a un esportista, per a un futbolista, per a xiquets de la acadèmia que estan així. Cuidar-nos un poquet millor. I avui anem a començar esta secció amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Rodi.
1: Bueno, jo crec que va ser molt interessant, no?, esta nova secció que estrenem avui, no? Jo crec que molt instructiva, molt educativa, no?
2: Ixa és la nostra idea, de que això ens servisca als xicons i tantes pares perquè tinguin uns hàbits lo més saludables possibles i que això els ajudi a fer la seva activitat esportiva, que al final i al cabo és la nostra tasca, sí.
1: Perquè vosaltres, així en l'acadèmia, bueno, de tant en tant feu xerrades amb els pares, també per a dir-los com alimentar a xiquets. Això ho feu habitualment?
2: Sí, dins de les nostres tarees, així, una d'elles és la de la informació i de la formació per als pares i per als xiquets de tot allò que puga intervindre la medicina dins del seu desenvolupament, dins del camp de futbol. I probablement el que més podem intervindre nosaltres, o més, per lo menos a la modo de vore, el més important és la manera d'alimentar-se. I per això anem a començar aquestes xerrades.
1: En alimentació, que és molt important, és importantíssim.
2: Importantíssima.
1: Bueno, estàs preparat ja per a les preguntes? Preguntes de xiquets, d'ací de l'acadèmia i dels pares, eh?
2: Ah, m'agrada moltíssim això.
1: Bueno.
2: A veure per on ixen estos.
1: Primera pregunta, doctor.
3: Soc Mario i vull saber si és important des de xunar bé.
2: A veure, dins de la horària de l'alimentació, hem de tindre en compte que quan s'alcem del llit hem d'estar moltes hores sense fer cap d'activitat. El nostre organisme ha estat descansant i també ha estat sense prendre ningun tipus d'alimentació. Necessitem un aport d'energia que ens permetisca fer les nostres activitats diàries. Per això entenem que el desdejuni ha de ser, si no en quantitat, com tota la, al cap del dia en alimentació, almenys sí el 20% de la quantitat de calories del dia haurien d'aportar-se en esta primera menjada.
4: Soy Óscar Mogo. ¿Qué contiene un buen desayuno?
2: Aviam, això n'hi ha moltes teories sobre el tema, però lo que actualment està més en boga en quant a la nutrició, i sobretot la nutrició al cap de l'esport, és fer un menú equilibrat, és dir, no prendre soles un plat o soles una beguda en fruita o en llet, sinó que el desdejuni estigui composat de diversos composants. Normalment un lácteo, normalment un cereal, que ens aportarà hidratos de carbono, que són l'energia, sobretot si són carbohidratos de lenta metabolització, que són els que més aconseguim a aquestes hores del dia. Després un bon got de fruita, que a més d'aportar-nos vitamines i algo de fibra vegetal, ens va aportar quantitat de líquid que va afavorir que els nostres músculs se puguen manejar de forma correcta després d'haver estat parats molt de rato. I això, si el podem afegir, pues una xicoteta part de proteïna, que pot ser en forma d'un tros de jamón york o pernil serrano, totes aquestes alimentacions que siguen no massa carregades de grasa, pues en això jo crec que tindríem un desdejuni adequat.
1: Prengueu nota, que és molt interessant el que està dient el doctor. Tercera pregunta.
5: Hola, em diu el Mario, volia saber si són o no són adequats els aliments en sucre.
2: Aviam, és de veres que als nanos és la que més li sol agradar, i però, a veure, partim de la base de que els diferents sucres que n'hi ha dins de l'ou que nosaltres podem prendre, nosaltres quan parlem de sucre parlem de carbohidrats. Els carbohidrats tenen dos tipus de diferenciació: el carbohidrat de lenta metabolització, que composa tant de la pasta, l'arròs, tot allò que tinga llegums, o el pa, la quereguilla, i després tenim els de ràpida metabolització. Ahí nosaltres incluïm bàsicament el sucre, els aliments rics en glucosa o sacarosa. Són una sèrie d'aliments que aporten una energia de forma molt ràpida, que generen una sèrie de canvis en el nostre metabolisme que, diguem, que alteren el bon funcionament si s'abusa d'ells, com en tots els aliments. I, a més, tot allò que no se consumeix és ràpidament inclòs en el cos en forma de grasa. I pues, és una manera d'acumular pes que no ens vendria, no seria beneficiós.
1: Quarta pregunta.
6: Hola, soy Denis. A mí no me gustan las verduras. ¿Hay que comer verduras?
2: Ja ho sé, ja ho sé, que ha tingut en casa xiquets, ja ho saben. De tota manera, ells deben de ser conscients, i jo sé que els pares ho fan i costa, però ho fem, que el principal aport de composants de vitamina estan en les verdures, i són importants, per tant, per tot allò que necessitem per a l'activitat física. Estem parlant de xiquets que estan fent esport, que estan treballant la seva musculatura, que estan jugant una sèrie de reaccions químiques que bàsicament se duen a terme en ajuda d'uns productes que nosaltres denominem vitamines, que són composants que bàsicament se troben en totes les verdures, a banda de que ajuden a ampliar, amb la qual la gana de menjar és menor i consumeixes menys aliments que te van a produir després sobrepès, i a banda ajuden també a que l'hàbit intestinal funcione de forma adequada. Són tot avantatges.
1: Molta fruta i molta verdura, això és fonamental en l'esportista, i més en el xiquet a aquestes edats.
2: Efectivament, i sobretot és interessant que ells prenguin l'hàbit de fer-ho. Sabem que és difícil, i en fi, inclús en congressos se parla de com habituar els nanos, perquè és de veres que és una gran complicació, però hem de donar compte de que n'hi ha que fer-ho i n'hi ha que lluitar per això, insistir, no insistim prou, però a veure si ho aconseguim en estos.
1: Quinta pregunta.
7: Hola, me llamo Seila y mi pregunta es: ¿cuántas veces hay que comer al día?
2: Bueno, actualmente los pediatras están, yo creo que están todos de acuerdo en que la mejor manera de hacer la alimentación en qualsevol estadio evolutivo y en qualsevol actividad física unitariamente son 5 menjades al día. 5 menjades, de manera que estiguera repartirte el menjar, como os decía antes, un 20% aproximadamente en la menjada de la primera del matí, aproximadament un 30% a migdia, un altre 25% per la nit al sopar, i el que resta, que són 10-15%, repartit en dos mitjans intermitjanes, que són l'esmorzar i el berenar, però que n'hi ha que fer-los per no fer massa espai entre una i les altres.
1: Altra pregunta.
8: Hola, quería saber la importancia de la carne y el pescado.
2: N'hi ha que menjar proteïna. La proteïna dins de la nostra alimentació és la responsable de que tinguem una bona arquitectura muscular i òssia. Entonces, no n'hi ha una altra manera de que això estiga fort que fer l'aport a base de menjar. I bàsicament els aliments que hem comentat, probablement incloent també l'ou, que també és una font important de proteïna, però potser tant la carn com el peix, en quantitats importants al cap de la setmana, és la base de que nosaltres puguem tindre una musculatura ben forta, a banda de els productes que tenen i les propietats, sobretot del peix, en quant a aport d'una sèrie d'elements nutricionals que no tenen altres aliments. Són productes que després parlarem d'ells, de les grasses insaturades.
1: Ahí anem, al tema de les grasses.
9: Hola, soy Gonzalo y quiero saber si todas las grasas son buenas.
2: Pues sí, sempre han sigut desqualificades, sempre ha sigut un aliment proscrit com algo roïn. És evident que l'excés de greix no és el més adequat, però també és de veres que certa part de composants d'alguns tipus de grasses se consideren ja avui en dia com elements fonamentals en l'alimentació, bàsicament una sèrie d'àcids omega, que són unes grasses especials que s'ha vist que estan relacionades directament amb la bona salut cardiovascular de les persones. Això està sobretot en els fruits secs i en els peixos, sobretot el peix blau és un dels més rics. Per això és recomanable sempre que alguna part de les menjaes pues, siga en aquests composants. Si hem d'elegir un altre aliment que siga part de greix i que siga per a nosaltres un aliment indispensable en l'alimentació, és l'oli d'oliva. Ja sabeu que està inclòs en la famosa dieta mediterrània, evidentment en cru, perquè si el tenim que calfar sabem que perd les propietats, les grasses se transformen per física i ja no són tan recomanables, però si som capaços de ficar-lo en la dieta junta una bona ensaladeta, doncs tindríem una verdureta i un fantàstic oli d'oliva de qualitat.
1: Millor que millor. Bueno, doctor, has pogut comprovar que, bueno, que els nanos i els pares estan en la faena. Això és bo, este és el camí.
2: M'alegre, així n'ha de ser i així n'esperem que continuï al cap de la temporada. Anirem continuant veient-se.
1: Sí, pues, perquè la setmana que ve pues, tornarem en esta secció de la Fundació Te Dona Vida. Estarà el doctor Álvaro Sala i bueno, parlarem d'higiene, que també és molt important, no?
2: Sí, i ho és. Jo... ja portem uns quants anys així en el club i és de veres que de vegades veiem algunes actituds a nivell d'higiene que ens agradaria que els xicons es donaren compte de que poden fer-se millor, no? I simplement és pues, donar uns consells i que se donen compte de com deuen de comportar-se i sanitàriament parlant, higiènicament parlant, dins d'un vestidor o en el transcurs del quan estan entrenant.
1: Pues doctor Juan Aliaga, el doctor de l'Acadèmia del València, crec que ha sigut molt interessant i bueno, pues continuarem parlant de hàbits saludables per a formar a xiquets de l'Acadèmia i a tot el món.
2: Molt bé, Robi, pues així vos esperarem.
10: Hola, soy Leire Monente, soy jugadora del València femenino. Escucha nuestros partidos en UCF Media Radio.
11: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està UPCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
12: Javi Guerra, l'àrea, Javi Guerra!
11: T'informem cada dia amb rigor.
13: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
11: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
14: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amb un València.
11: Sense oblidar-nos del Mestalla.
15: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
11: Ni del femení.
16: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
11: Ni de la Academia.
17: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria, va a guanyar la final al Real Madrid.
11: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Arias i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. UPCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
18: ¿Necesitas un seguro para tu coche, moto o furgoneta? ¿Y solo para unos días? Con Muévete por Días lo tienes fácil. Tendrás la cobertura obligatoria los días que necesites y lo podrás contratar 100% online. Porque con Muévete por Días solo pagas por lo que necesitas. Así de sencillo. Entra en muéveteporDías.com y contrata ya.
19: No te pierdas la última hora del Valencia Mestalla en el informativo de VCF, Media Radio y en Sentiment VCF. Te lo dice Alejandro Panach.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació et dona vida, així estem, amb els integrants del cos mèdic del València Club de Futbol, els integrants del cos mèdic de l'Acadèmia del València Club de Futbol, en esta secció que ens ajuda sempre a tindre més informació, no?, i més dades a l'hora de poder actuar en qualsevol incidència. Avui, a més, ve de la mà d'una novedosa aplicació de mòbil, que també la medicina va modernitzant-se, i també hi ha aplicacions per al mòbil que són molt interessants des del punt de vista sanitari. Anem a parlar tot això amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal, com està? Molt bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Avui, en el mòbil en la mà, en una aplicació que és molt xula. M'ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no?, a tots els oients d'UVCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels ítems sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es podrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident, perquè estem parlant de futbol i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
1: Així, nosaltres ja tenim l'aplicació CPR11, se l'havien descarregat abans de fer esta secció amb el doctor Juan Aliaga, evidentment, i bueno, ja tenim així descarregat l'aplicació i veiem que n'hi ha, així, quan l'obris, 11 passos, efectivament, 11 passos vinculats en el tema del que estem parlant en el dia d'avui, que és en el cas de que tingues algun futbolista que te'l trobes en quina situació?
2: Bé, el primer que tenim que saber és definir la situació, i és el que ens diu el primer pas en el que vam parlar, que diu ràpido reconocimiento.
1: Pues anem a apretar-li, doctor. Apretem el botonet així que posa ràpido, número 1, ràpido reconocimiento.
3: Si vemos que un jugador cae y cuando nos acercamos le encontramos inconsciente, se trata de una parada cardíaca. Podemos sospechar una situación de parada cardiorrespiratoria cuando un jugador colapsa súbitamente sin que necesariamente haya sufrido un impacto, no responde a los estímulos.
2: Ahí está. El explicador y nos va a decir que básicamente nos anem a trobar quan un jugador colapsa súbitament, és a dir, cau a terra súbitament, si és que has que ha tingut ningun traumatisme previ o ninguna situació que te faci pensar que ha hagut una relació directa, és a dir, s'ha desmaiat, no sabem per què, podem estar en un cas. Què és el que ens determinarà? Probablement que el jugador no respon a ningun estímul quan arribem al seu costat i que, a més, no respira amb normalitat. Potser no respirar amb normalitat o potser inclús que no respire.
1: I ese seria el primer pas, no? El reconèixer que estem davant d'una parada cardiorrespiratòria en un futbolista, en un jugador, en un xaval que de sobte pues, cau a terra, se desmaia sense que n'hi hagi pues, ni un xoc, ni una entrada, ni res de res. Anem al segon pas. 2. Evaluació i col·locar boca amunt.
3: Coloque al jugador boca arriba manejando el cuello con cuidado. estimule al jugador.
2: Una vegada han trobat que la persona que ha caigut realment té problemes de respiració i sí que tenim que tindre en compte que una sacudida, un espasme no ens pot fer pensar que no realment està sol, perquè aquestes situacions d'espasmes poden ocórrer en una parada cardiorrespiratòria. Entonces, hem de tindre molt en compte que una vegada se trobem en el cas a la persona que està corrent això, tenim que tindre en boca per amunt. Segons els que ha caigut, tindrem que manejar el coll en compte. Ja hem parlat altres dies dels problemes dels traumatismes. Evidentment, una persona que es desmaia pot haver caigut de qualsevol manera i pot haver lesionat el coll, i això hem de tindre en compte. ¿Vale? Una vegada tenim en aquesta col·locació, hem d'intentar estimular el jugador, comprovar que ell emetís una resposta que pot ser una resposta dolorosa o una resposta auditiva o visual, és a dir, un golpet. Si coneguem el nom, dir el nom, contesta, respira, te encuentras bien, en força, ¿vale? Tot això sempre hem d'intentar, una vegada trobem aquesta persona així, anar ja avisant al 112.
1: Correcte, que ese serà el següent pas. Quan ja han comprovat que aquesta persona pues igual no està acabant de reaccionar al que estem tractant de fer-li, arriba el tercer punt. Veiem així l'aplicació de la que estem parlant, esta CPR11, una aplicació que diem, pues podeu descarregar qualsevol persona al vostre telèfon mòbil, i si vos trobeu una situació de necessitat, pues tindre ahí una primera informació, si és que no teniu cap sanitari al vostre costat. Com diem, tercer punt, demanar ajuda. Anem a apretar també este botonet.
3: Si el jugador no responde, pida ayuda llamando al teléfono local de emergencias. En Europa, 112. Solicite que le traigan un desfibrilador.
2: Molt bé, exactament. Ja us heu avançat abans. Nosaltres, si tenim l'equipació habitualment, no ho fem, però diguem que és important, i a nosaltres ens cosseix d'atenció, encara que siguem personal sanitari, a no ser que treballem ja directament en un SAMU, en un quadre que ja portem, que siguem nosaltres l'últim escaló de la urgència, també és convenient sempre cridar al 112, atenció, perquè tinguem sempre en el més ràpid possible l'atenció a aquest pacient. Sabem, i d'això ens heu ficat inclús en l'aplicació, que si podem, si tenim capacitat de tindre, tindrem que demanar el desfibrilador que habitualment en quasi totes les instal·lacions esportives hauria d'haver, sobretot en categories altes, i si ho aconseguim seria ideal tindre almenys una descàrrega en els primers 3 minuts des de que ocorreix l'episodi. Això moltes vegades no podem tindre-ho, perquè evidentment desfibrilladors no n'hi ha en tots els llocs. Nosaltres hem aconseguit ja tindre un desfibrilador portàtil que portem als partits, on anem nosaltres, per sempre tindre això recollit. I així en la ciutat esportiva també ne tenim equipos ja preparats, perquè és molt important la rapidesa en aquests casos.
1: El que passa és que també qui estigui escoltant no es pot pensar, ui, jo no vaig a tocar un desfibrilador, com vaig a saber jo fer alguna cosa, no? Jo m'esperaria que vinga algú a que siga ell l'encarregat, però clar, el problema és, i si resulta que per molt que hagis avisat ràpidament i que per molta pressa que se donen, igual aquests minuts són essencials, no?
2: Sí, però n'hi ha que tindre en compte que en totes les instal·lacions públiques en les que n'hi ha desfibrilladors, que avui en dia no només són les instal·lacions esportives, també en els aeroports, en les estacions, tots aquests llocs públics, habitualment i junta l'aparato té que haver gent de l'abast de la instal·lació que has que ha fet algun curs de formació, que són cursos molt senzills. Els aparatos avui en dia són semiautomàtics, vull dir, l'únic que tens que saber és ficar els electrodos, i l'aparato normalment ja té una imatge que te fica quan tens que ficar-los, un botonet de on-off on l'aparato analitza el pulso cardíaco que hi ha i analitza si necessita una descàrrega o no la necessita. I aquesta senzilla maniobra ja solventa el 90% dels problemes. No fa falta ser metge. Quan arriba el metge ja se va encarregar d'altres coses. Però aquestes coses, una persona en una xicoteta formació pot tranquil·lament solucionar aquest problema.
1: Bé, doncs ahí teniu, de moment, aquests tres primers passos d'esta aplicació CPR11, que ja diem, se la pot descarregar qualsevol persona, i sempre és important tindre-la en el mòbil. I així, si vos trobareu en un moment donat pues una persona que podeu sospitar que té una parada cardiorrespiratòria, sabríeu com reaccionar. De moment hem repassat tres passos n'hi ha molts més passos. Que això, doctor, anem a deixar-ho per a següents edicions de la Fundació Te Dóna Vida.
2: Sí, anirem a poc desgranant tota la mangrana, que és, la veritat és important i és una de les funcions més importants nostra, que és la formació i sobretot la prevenció en aquest tipus. No hi ha sols els traumatismes i totes les coses menors, que està molt bé que ho fem, perquè a més ajudem molt als entrenadors, que moltes vegades se veuen els que van sense este suport metge o sanitari de xicotetes coses, inclús aquestes coses que poden ocórrer, pues està bé que tinguin aquesta formació. I si no mos poden sentir, però almenys que algú li pugui contar a on poden tindre aquesta informació de forma senzilla.
1: I ja sabeu, esta aplicació de mòbil de la que avui hem estat parlant, CPR11, una aplicació on en 11 passos, de forma molt ràpida, te diuen què has de fer, que has de trobar-te en un futbolista, en un xaval, en una persona pel carrer, que també te pot passar, pues, que pugues sospitar que ha tingut una parada cardiorrespiratòria. Pues, ja diem, una aplicació, te la descarregues en el mòbil, CPR11, i te pot donar unes indicacions. Pues bé, doctor, les següents setmanes anem desvelant més passos d'aquesta aplicació i segur que n'hi ha més aplicacions per ahí de mòbil, de primers auxilis i de coses que poden ser interessants, que estarem a l'espera de que vostè ens conte.
2: Perfecte, pues així estarem, per anar informant-vos.
0: Connecta't al sentiment. Connecta't a VCF Media Radio. Connecta't al 92.6 FM. Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa.
4: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, heu sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les

0: los remates y marcar, las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas, tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor.
1: Un sentimiento eterno.
2: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
3: Hola, sóc Vicent Abril, escolta tots els nostres partits en la ràdio oficial del club.
4: Terry que continua, la col·loca André Almeida, el baló ahí per Hugo Duro, la pilota per a Gallà, reclama un esmans, Gallà que la penja, el remat, Hugo Duro,
5: golazo,
4: Hugo Duro! Esta volta sí, Hugo Duro, golas! Golas d'Hugo Duro en el minut 78 de partit, ha marcat Hugo Duro! Esta volta sí! El gol que puja al marcador! Quin golas de Hugo Duro!
6: Hola, soy Diego López. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.
7: Ya está disponible la app del Valencia Club de Fútbol. Descárgate la app de forma gratuita en la App Store y la Play Store y tendrás noticias en primicia, todos los contenidos digitales del club y muchas más cosas que están por venir. Más Valencia, conmigo siempre. Mismo club, nueva era.
8: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa.
9: Hola, soy Stole Dimitreski, escúchame paradas en UFC Media Radio.

0: a Bores y las Apps. Les preguntes del Valencia a VCF Radio.
1: Atención, tiempo. Pasieguito o Di Stéfano gana la final de Copa del 79 ante el Real Madrid como entrenador.
2: Pasieguito.
1: Sí, era más joven Pereira o Manzanedo cuando coincidieron en el Valencia.
2: Más joven Manzanedo.
1: Sí, Castellanos, nacido en Granada o en Ciudad Real.
2: Granada.
1: No, según las imágenes de televisión, el golazo de Mendieta en la final de la Cartuja se produce en la portería de la derecha o de la izquierda.
2: La derecha.
1: Sí, 0-0 o empate a 1. Empataron Atlético y Barça para darle al Valencia la Liga del 71.
2: 1-1.
1: Sí, capitán que levantó la primera Supercopa de Europa, Carrete o Saura.
2: Saura.
1: Sí, jugó o no jugó previa al Valencia de Cooper para su primera Champions.
2: No.
1: Sí, la respuesta era sí. Kempes jugó en el Autocares Luz o en Autocares Domingo.
2: Autocares Luz.
1: Sí, Luis Aragonés jugó la UEFA o ninguna competición europea con el Valencia.
2: La UEFA.
1: Sí, fue titular en el último partido ante el Betis, Zaza o Santi Mina.
2: Santi Mina.
1: Sí, Ortega o el Piojo marcó dos goles en la remontada del Camp Nou.
2: Jorge Piojo.
1: Sí, señor. José Francisco Quilis ha fallado dos, si no me equivoco. Espectacular también su participación.
0: VCF Radio, Amun Valencia.
3: ¡Arranca el partido! Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. ¡Gol! ¡De Fritos Pérez! Las patatas del deporte valenciano.
4: Valencia. Al cor del Mediterrani es la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents... on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obri un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills. De generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre... que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre,

0: van a escuchar una reemisión del Partit del Valencia.
1: Este es l'11 del Valencia que ya Diem está obligado a guanyar per eixir del descenso. En la portería, el de Macedonia, Stole Dimitrievski, defensa de 4 avui, amb Unai Núñez, el bàsquet, que avui va jugar de lateral dret per l'absència de Thierry i de Pulquer lesionat. Ahí va estar Unai Núñez, parella de centrals, era el d'Aldaya que torna a la titularitat, César Tàrrega, i el suís serà Aixomer, que està en un molt bon moment. Per l'esquerra, el de sempre, el de Pedreguer, el capità del València, José Luis Gallà. Centra el camp, el doble pivot per al suís, Filip Urinić. I per a Pepelu, per al de Denia, per a l'ex, el llevant les bandes avui. Per a la gran novetat, el belga Raji Ramazzani, el sevillà Luis Rioja. I en la davantera estarà l'argentí, el vikingo Lucas Beltrán. Y el golechador de este Valencia ya va a marcar en la primera vuelta en la victoria ante el Levant, Hugo Duro. Y per part del Levant que entrena al portugués Luis Castro, más Ryan, la australia, Alex del Valencia, la portería. Defensa de 4, banda dreta per Alcanterá, Nacho Pérez, paria de central, l'argentí Matías Moreno y de la Manu Sánchez en banda esquerra. El centre del camp, el doble pivot per a Kervin Arriaga, el d'Honduras, i el capità Pablo Martínez. Les bandes per al canterà Tundé i Iker Lozada. Mitja punta per al sevillà Carlos.

0: Es porque bueno, no pudo ser ir con Macedonia al Mundial,
1: Bueno, es una situación difícil que para ir al Mundial de Europa siempre es mucho más difícil. Nosotros estuvimos en esa repesca, terminamos primero del grupo de Conference, entonces la cosa es que hay que ganar dos primeros de grupos y es un playoff que fue difícil, no pudo ser, pero eso te digo, como es levantarse y seguir peleando por lo hecho de que eso se trata de levantarse, de pelear y de intentar conseguirlo lo tiempo que me da. Yo creo que me da para uno o dos más, que lo voy a intentar con todo. No me venzo fácil, así que hay que intentarlo. Y como en Valencia el próximo año, hay que intentar ir para arriba y conseguir objetivos más importantes.
2: Pues yo precisamente quería acabar por ahí, porque hablabas de objetivos importantes. Llegar a la próxima temporada es momento de descanso, pero con ganas, ¿no? Decía sobre todo el míster cuando acaba la temporada, importante encontrar regularidad para que el equipo sea capaz a lo largo del curso de obtener una mayor puntuación y aspirar a metas más altas.
1: Normal, si nosotros tuvimos un pelín mejor primera vuelta, nosotros no ha dado ir en Conference o en Europa, sin ninguna duda, pero la cosa que se han dado así, hemos peleado, hemos ido por todas y el Valencia es por eso tiene su grandeza, que los últimos minutos del partido, los últimos tramos de temporada, siempre saca lo mejor de cada jugador y de todos nosotros como equipo, así que hay que hacer una contundente y una buena primera vuelta. Seguro que segunda vuelta va a ser buena porque eso es como esencia. Siempre cuando se termina y cuando se tiene que conseguir los logros durante los partidos o empatar o ganar los partidos, Valencia siempre da y tiene ese push desde equipo que consigue los puntos. Es un diferente aura que tiene Valencia y que tenemos que saber eso para hacer primera vuelta buena y conseguir los objetivos.
0: Stole Dimitrievski, lo dicho, enhorabuena por tu renovación, por tu ampliación de contrato y sigue disfrutando de tus vacaciones, amigo.
1: Muchísimas gracias, vosotros también, y estamos pronto de vuelta. Un abrazo muy fuerte.
0: La conversa que hem entès amb Stole Dimitrievski després de l'anunci avui de la seva renovació, ampliació, millora de contracte fins al 2028 del porter de Macedònia, pues estava feliç, content, ambiciós, perquè ell sempre ho ha dit, reconeguem que està en un bon moment, però que encara pot donar molt més de sí i també fent balanç a lo que ha sigut la temporada, reconeguent que van fer una mala primera volta i que de cara la próxima temporada, eso es lo que tenía que mejorar y corregir, Víctor.
2: Sí, y habla sobre todo de la felicidad, ¿no?, que tiene por anunciar esta prolongación de 2 años con el Valencia Club de Fútbol, que no tenía ningún tipo de duda en que se diera esta circunstancia de la cual hoy estamos hablando, que está enfocado en lo que le viene por delante durante las 2 próximas temporadas en el Valencia Club de Fútbol, con todo lo que conlleva el club a nivel de grandeza y de cumplir objetivos, y a partir de ahí, siempre queriendo demostrar y dar lo mejor de sí mismo, como manifestaba Stole Dimitrievski, para aportar al Valencia Club de Fútbol. Hablaba de ese hecho de querer jugar en un grande en el momento en el que llegó a España, y esa oportunidad se la dio el Valencia Club de Fútbol en su momento, y ahora, después de su firma, después de estas 2 primeras temporadas, esa prolongación contractual hasta 2028 le va a brindar la posibilidad de seguir acumulando minutos vistiendo nuestra camiseta después de una muy buena temporada por su parte en este último curso. Como destacábamos anteriormente, esa segunda vuelta de la competición, uno de los nombres propios sin duda alguna ha sido el suyo, ha sido el de Stole Dimitrievski, con intervenciones de mucho mérito y además sumando más allá de las paradas en el aspecto anímico y saber manejar esos otros aspectos del fútbol que ayudan a un equipo en una situación de necesidad como la que tenía en muchos momentos el Valencia Club de Fútbol. Así que nos alegramos y mucho por la continuidad de Stole.
0: Ahora que disfrute de las vacances y también, pues bueno, va a pasar per l'altar en los próximos días. Stole Dimitrievski tornará pues ya pues Casat a la pretemporada del Valencia, que también yo creo que ese buen momento a nivel esportivo pel que travessa Stoli Dimitrievski, es diría también que a nivel personal pues también vol disfrutarlo, así que li desitgem el millor al bo de Stoli Dimitrievski.
2: Sin duda alguna, que descanse, que disfrute y que vuelva con las pilas cargadas, porque le estará esperando Marco Sabat, también Andoni Ochotolena, los que hacía alusión, a los que hacía referencia durante la charla que manteníamos con él, como piezas fundamentales para mejorar su rendimiento, y que reconocía que ellos han sido capaces de sacar lo mejor de él en lo que lleva de carrera profesional en Primera División.
0: Que ya diem, es el primer movimiento oficial que ha fet el València de cara a la próxima temporada en esa planificación esportiva en la que continúa trabajando el CEO de fútbol, Ron Gurley. Van a haber, evidentemente, más movimientos, más reforzos. Esta es una de las renovaciones que el València pues podía ejecutar, que no tenía cap dubte que anaba pues a fer-ho después de ese buen rendimiento que ha oferit Stoli Dimitrievski, pero ni hay más movimientos en marcha, que a medida que vagin pues produint-se de manera oficial, así vos anirem pues contant de cara pues a reforçar l'equip de cara a eixa pròxima temporada. En eixes posicions que té clares i definides el València, també els perfils de jugador que s'està buscant de cara a la pròxima temporada, con dia pues Stoli Dimitrievski. N'hi ha que millorar el que va ser una roïn primera volta per a després culminar en lo que va a ser una gran y brillante segunda vuelta de la Liga, pero que eso no torne a pasar. En eso ya dic, se está trabajando, buscando esos refuerzos de cara a la Inquebre.
2: Si por nosotros fuera, deseosos de contar más novedades y más situaciones en vista a la próxima temporada. Y al final hoy se ha producido de forma oficial ese primer movimiento, ¿no? La ampliación de contrato de Stoli Dimitrievski hasta 2028. Paciencia, y habrá que esperar para que ese trabajo en el que está inmerso el club pueda ver sus frutos, y conforme se vayan produciendo los anuncios, aquí iremos compartiendo todas las informaciones y también escuchando a los diferentes protagonistas. Pero lo que está claro es que el club trabaja con ese deseo de que el próximo curso el Valencia sea capaz, a lo largo del curso, mostrar una regularidad que, es cierto, no la ha habido en esta campaña, con una primera parte muy diferenciada respecto de la segunda, y con el objetivo de que, por supuesto, el equipo se asemeje mucho más a lo visto en esta última parte de la competición que a principio de curso, donde lógicamente la puntuación fue insuficiente y eso te llevó a una situación que no era ni mucho menos la deseada, y por momentos de peligro. Por lo que el club trabaja para que eso no se repita y para mejorar la plantilla, pensando en esas fichas que hacen falta para acoplar dentro de la plantilla de Carlos Corberán para obtener el mejor rendimiento posible.
0: Ahora continuem en este informatiu contant més coses de l'actualitat valencianista, de l'Acadèmia del València Femení, que també estan treballant en les planificacions esportives de cara a l'any que ve.
3: VCF Media Radio, la radio del sentiment. ¿Tenías pensado apuntarte al campus de verano del Valencia Club de Fútbol y aún no lo has hecho? ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! Si tienes entre 6 y 16 años, puedes apuntarte y consultar toda la información de fechas, precios, edades en la web campusvalenciacf.com. ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt! Cada día, miles de datos de empresas y particulares se ven comprometidos. Mantén tu identidad digital a salvo de manos de hackers gracias a la empresa valenciana Internext. No permitas que roben tu información personal y pásate a Internext, proveedor oficial de cloud del Valencia Club de Fútbol.
4: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels, i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
3: Emocionarte con los tuyos por la noticia de ese nuevo fichaje. El cosquilleo en el estómago antes de un partido del Valencia. Recordar la primera vez que entraste en Mestalla de la mano de tu padre o de tu abuelo. Hay cosas en el mundo del fútbol que nos saben muy bien. Pero lo que tenemos claro en Salsas Chobi es que cuando las vivimos juntos, nos saben mucho mejor. Salsas Chobi. Juntos la vida sabe a más. Salsas Chobi, siempre junto al Valencia Club de Fútbol.
5: VCF Radio, la Academia.
0: Anem allà, en l'actualitat de l'Acadèmia, que també, pues, com tots els equips, el primer equip, pues, també està planificant el que va ser la pròxima temporada, el moviment, les altes, les baixes. Ahir vos contarem la renovació, l'ampliació de contracte de l'entrenador del Mestalla, Òscar Sánchez Vicent Burguete, què tal?
6: Molt bona vesprada, Robi. Això sí que són bones notícies en la renovació d'un tècnic que ho ha fet de categoria, tant en el juvenil la temporada passada com esta, com també en el filial.
0: Ahir parlàvem a aquestes hores amb Òscar Sánchez, que l'objectiu el tenia clar, donar continuïtat a lo que va ser, pues, ese bon final de temporada del filial valencianista ara de cara a la pròxima temporada.
7: Sé que hay materia prima porque sé que tenemos jugadores muy buenos, porque la estructura del club es muy grande y no nos queda más que disfrutarla, trabajar e intentar, pues, que ese final de temporada lo extendamos en una temporada completa.
0: Comenzar la temporada, Óscar Sánchez, amb el filial, amb el Mestalla, com va acabar Vicent, pues, l'any passat, on se va salvar l'equip, on va aconseguir 4 victòries els últims 6 partits, i és l'objectiu, i ell parla també de l'ambició que té que tindre el filial de cara a l'any que ve.
6: Correcte, a veure si podem començar la temporada que ve com vam acabar esta, però ja no per resultats, sinó per sensacions, que crec que és el més important. És obvio que el futbol és per a guanyar, però sí que és de veres que veies jugar al València d'Òscar Sánchez, i ja te dic, la veritat que xoc vertical, en defensa forts, en atac, era meteoritos continuos caigant a l'àrea del rival. Ja te dic, una farta de gols en 4 partits que van guanyar, i la imatge del filial que ojalà siga la d'esta temporada en este tram final.
0: Un Mestalla i un filial del València que, ja diem, al igual que el primer equip, pues, estem ara en ixe treball de despatxos, la direcció esportiva també, pues, preparant lo que serà la plantilla de cara a la pròxima temporada, les altes i les baixes a mesura que vagin produint-se de manera oficial. Així les anirem contant, Vicent. Bueno, ja n'hi ha una baixa, i és la de Javi Navarro, no?
6: La que ja no coneguem és la baixa de Javi Navarro. Recordem, el capità, o el gran capità del València Mestalla, va plegar així en cadet A, en 15 anys, i se marxa el d'Elx en 22 anys. La veritat que és un jugador que ha sigut sempre correcte, tant dins com fora del camp, i vamos, tots els companys i els tècnics li tenen un carinyo espectacular a Javi. Li feren també un passillo en l'últim partit d'entrenament del filial entre ells i el juvenil, així que, com dic, una persona i futbolista vamos, espectacular.
0: Treball, ara, pues, en ixos fitxatges, ixos reforços també en el Mestalla, i també les renovacions. Avui hem contat la de Dimitrievski en el primer equip, a veure si en els pròxims dies també podem contar bones notícies en quant a renovacions també de jugadors del Mestalla, Vicent.
6: A veure si estos pròxims dies o les pròximes setmanes se poden anunciar, pues, bueno, renovacions que, en cas de aplegar al València Mestalla, serà per donar continuïtat a estos projectes de futbolistes que tenim en paterna, que ens han dut grans èxits en tant etapa juvenil com en anteriors, i a veure si podem donar-li continuïtat en ese filial.
0: Bueno, mentrestant, també tenim internacionals en l'acadèmia, Vicent, en la sub-21 de Lituània.
6: Dominika Staukas, jugador de la generació 2008, i per què dic això? Perquè encara que siga Lituània sub-21, Dominika té 18 anys, és a dir, va en 103 anys major que ell, sempre és bona senyal, i bueno, estarà convocat en la selecció de Lituània per participar del 2 al 9 de juny en un training camp i també en la Baltic Cup, on bueno, se medirà a Estònia i Letònia.
0: Altre dels jugadors importants esta temporada en el juvenil divisió d'honor, on ha brillat i molt, i de fet, pues bueno, també té eixe premi. Anar-se'n ara en la sub-21, quan ho estava comentant Vicent, té només 18 anys.
6: 10 anys que du així en paterna, des de Futbol 8, Dominika Staukas, extrem dret, a cama natural esta temporada, una de les peces claus en el juvenil, correcte, però bueno, també ha tingut el premi, a banda d'anar en la seva selecció, de debutar en el València-Mestalla, també en el tram final de temporada.
0: Per cert, parlant d'internacionals de l'acadèmia, i crec que n'hi ha que destacar-ho, Vicent, rècord esta temporada d'internacionalitats de jugadors de l'acadèmia.
6: 1, 2, 3, pots comptar aixina, aixina, fins a 30. 30 internacionals entre categories pues, sub-14 i sub-21, des de Liam Videla, Omar Calomarde en la sub-14 espanyola, recordem el primer any que han tingut aquesta categoria, fins a la sub-21, en Vicent Abril, en la selecció espanyola també. Ja t'ho dic, 30 canterans, així en, bueno, canterans i canteranes així en paterna, nou rècord d'una acadèmia que, bueno, sempre ha portat, de fet, escoltàvem la setmana passada a David Gordo, selecció de l'Espanya sub-21, sempre ha portat gent internacional, però és que ara també pues, en el panorama ja no solament d'Espanya, sinó també en altres seleccions 30 canterans i canteranes han sigut protagonistes.
0: Això diu del bon treball que se fa així en l'acadèmia, en aquesta formació de jugadors. I a partir de demà anem a estar pendents del Aleví de l'acadèmia, que comença el torneig de la Lliga Futures a Vila-real. Ni més ni menys contra el Barça, Vicent.
6: Contra el Barça a les 12:30, demà divendres, en ese canvi de format, recordem que no com les últimes edicions, no va ser en la Ceràmica, no va ser en ese estadi del Villarreal, sinó en la Ciutat Esportiva. I què vol dir això, Robi, Víctor? Pues que torna el format original de la Liga FC Futures, recordem. 4 grups de 5 equips i se classifiquen els 4 primers, és a dir, que més opcions d'estar en aquests octaus de final als que el València, l'equip de Cristian Castells, que recordem ha sigut campió de Lliga, si passa de la fase de grups, pues bueno, se mediria als rivals del grup D, que serien pues, Elx, Atlètic de Madrid, Villarreal, Osasuna o Sevilla.
0: Recordem, primer partit demà 12:30 davant el Barça i després per la vesprada
6: front a l'Oviedo a les 5, front a l'Alavés a les 6 i front al Rayo a les 8. Recordem, per a la gent que el veja des de casa, solament es televisa el primer partit.
0: L'entrenador d'eixe Aleví de l'acadèmia, Cristian Castells, ens ha parlat de com afronten eixe torneig de la Lliga Futures cada partit com si fos una final.
8: La veritat que estem en, jo crec que en la part més bonica i més preciosa de la temporada. Me ve a la memòria des de que començarem en el mes de setembre, a com estem ara a falta d'un mes i poc per acabar la temporada en un torneig tan important com aquest. I he vist una progressió dels xiquets a nivell personal, a nivell com a equip, que està donant els seus efectes a la final de temporada. En arribant a diverses finals de tornejos, en competint per guanyar la Lliga Autonòmica, en este cas en la final de la Copa de la Comunitat Valenciana, que tenim contra el Llevant, i després l'experiència que tinguérem en l'últim Mundial que férem. Les sensacions van ser que contra qualsevol competíem de tu a tu, inclús imposant-nos nosaltres en la nostra identitat. És un moment de que en aquests tornejos has d'anar en la màxima concentració. No hi ha rival fàcil, són tots acadèmies de primera divisió. Qualsevol partit es complica perquè qualsevol equip té jugadors bons i amb una qualitat tècnica molt bona. I crec que ho anem a afrontar com si foren eliminatòries. Jo sempre us ho dic, no hi ha que mirar si hi ha un partit després. Hi ha que mirar el partit, i el partit és el que afrontem. El partit que afrontem com si fora una final. El fet de que vinguera una llegenda com Pep Claramunt ha sigut francament increïble, perquè ha sigut una injecció de positivitat en quant també que hi hagi un arraigo de que coneguen a una llegenda com ha sigut ell, una persona que ha sigut internacional i un dels millors jugadors del València, i sobretot que afronten amb valentia esa última part de la temporada, que assimilen l'error com a naturalitat. Jo crec que la xarxa que han tingut amb ells els ha donat molta motivació en créixer com a jugadors i persones, i crec que es vindrà molt bé per la final de la temporada.
0: Cristian Castells, l'entrenador de l'Aleví de l'Acadèmia, que demà pues, debuta en aquest torneig de la Lliga Futures a Vila-real davant el Barça a les 12:30. Vicent, demà en l'informatiu anem a estar pues, molt pendents del que fa el nostre Aleví.
6: Al peu del canyó estarem des d'allí, des de Vila-real, per a contar-vos el que fa este Aleví, que recordem, va fer un gran paper en el Mundial de la Liga FC Futures en el mes de març, i també, aplegant a aquest últim partit, i a banda, pues, també recordar que fa 2 anys este Aleví, l'Aleví de Nacho Tarín, pues, va guanyar en Vila-real en 2024 i també en 2003. Entonces buscarem aquest tercer campionat.
0: Sort per a l'Aleví, i ja dic, demà així l'informatiu del València donarem compte del que faça en aquest torneig de la Lliga Futures a Vila-real. Demà ampliem, Vicent, però bueno, el infantil de l'Acadèmia també se pot proclamar este cap de setmana campió de la seva Lliga.
6: Front a l'Hèrcules, que juga el, bueno, el infantil de Miguel Gandia, i a veure, per a que guanyen, és a dir, per a que perguen, si tenen que donar una catàstrofe absoluta, tenen ara mateix un balanç de més 14 gols front al segon classificat, que és el Vila-real, és a dir, que els nostres tindrien que perdre per 15-0 o més de 14 gols.
0: Bueno, pues ja dic, que l'infantil, que també de la nostra acadèmia, que se pot proclamar campió de la Lliga este cap de setmana. Víctor Barea, i sempre demà el València femení, que ja està mans a l'obra en la planificació de l'equip, tenim clar el que volen per a reforçar l'equip a la Lliga F.
2: Nos lo decía el pasado martes el director del Valencia Club de Fútbol Femenino, Carlos Grafiada, en este mismo estudio, donde ya nos indicaba que estaban manos a la obra con la planificación del regreso a la Lliga F, manteniendo parte del grupo que ha sido capaz de lograr el ascenso, jugadoras con contrato, algunas salidas que se producirán y llegadas de futbolistas con experiencia en la categoría, que conocen el fútbol nacional y que en definitiva vendrán para ser jugadoras que se metan dentro de la dinámica del grupo que dirigirá, por supuesto, Miquel Crespo.
0: El objetivo del València femení es consolidarse en ese retorn a la Lliga F la próxima temporada y fer un buen equipo. Aniré en contacto también así en el informativo del València. Això ha sigut tot en este dijous, 4 de juny, però demà sí, tornem en la nostra programació habitual, programació d'estiu, de dilluns a divendres, tots els dies així, en l'informatiu del València.

0: Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informatiu. Conecta't al sentiment. Conecta't a VCF Media Radio. Conecta't al 92.6 FM. La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida, esta secció que tenim ací a UCF Ràdio, la ràdio oficial del València, per a tractar temes de salut, d'hàbits saludables, per a la pràctica del futbol i sobretot de l'esport en general. Sobretot el que volem és que aquest espai servisca de conscienciació, de lo important que és cuidar-nos i sobretot fomentar els bons hàbits saludables en xiquets i en xiquetes. I avui encetem esta secció per a parlar de l'obesitat infantil, un problema que, la veritat, afecta a molts xiquets i xiquetes de València, de la comunitat valenciana, més del que pensem, I anem a parlar de l'obesitat infantil i, sobretot, de com combatre-la amb el Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, que la veritat és que està fent un gran treball. Un servidor va ser testic de decepció en el mateix hospital, pues, del treball que estan fent. De fet, van rebre pues, han rebut un premi a nivell nacional pel seu programa PAIDO per a previndre i combatre l'obesitat infantil. I amb la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, la doctora Empar Lurbe, els metges Isabel Torró, Julio Álvarez i també un enginyer que també participa en este programa, Pau Redon, pues van a ser els encarregats de ajudar-nos i d'explicar-nos pues, com previndre i com combatre l'obesitat infantil. I anem a començar avui amb la doctora Empar Lurbe, és la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València.
2: L'obesitat infantil és un problema de salut actualment. Jo diria que per diversos motius. El primer de tots perquè és una patologia amb elevada prevalència. Què vol dir això? Que és un problema que se presenta en molta freqüència. A més, cada vegada han vist en els últims anys que aquesta prevalència ha anat augmentant i jo diria que més allà, cada vegada, els xiquets no és que siguin més obesos, sinó que és més greu l'obesitat que tenen. És més el grau que té és major, és a dir, augmenta la freqüència d'una malaltia com és l'obesitat i, a més, són més severes, el grau d'obesitat és major. Que, curiosament, menys d'un 1% estan primers. El 54% tenen el pes normal i la resta, és a dir, aquest 45%, tenen algun grau de sobrepès.
1: En la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, cap del grup de Ciberov, aquest programa premiat a nivell nacional, estem en Empar Lurbe. Empar, què tal? Bona vesprada.
3: Bona vesprada.
1: Bueno, pues anem allà. Estàs disposada ja i preparada a contestar a totes les preguntes dels xiquets, xiquetes, pares i mares?
3: Clar que sí, encantada.
1: Bueno, pues allà va. Primera pregunta.
4: Què és l'obesitat i com la definim en nens i adolescents?
3: L'obesitat és, podem dir que és una malaltia. I és una malaltia que avui a dia està sent un problema de salut pública. Per què diguem que està sent un problema de salut pública? Pues perquè cada vegada té més prevalència. És a dir, cada vegada és més freqüent en la població pediàtrica. I per tant, com a malaltia, pot donar complicacions a curt i a llarg plaç. Però què podem dir que és l'obesitat? L'obesitat és un trastorn metabòlic que se produeix en general, quan estem parlant de l'obesitat que afecta fonamentalment a la població pediàtrica, perquè n'hi ha una desproporció entre les calories que s'ingereixen i les calories que se cremen. I sempre n'hi ha un balanç favorable, se crema menys de lo que entra. Què vol dir això? Pues que mengem més de lo que se deuria de menjar en molta caloria i se crema menys, estem més sentats i una vida més sedentària i menys activa. A què porta això? Això porta a que n'hi hagi un augment de la grasa corporal, que és el que caracteritza la presència d'obesitat. Què diguem, com podem nosaltres saber si un xiquet té un pes normal o no té el pes normal. A diferència de l'adult, que n'hi ha un punt de tall per definir si és obès o no, en els xiquets n'hi ha una característica fonamental i és que els xiquets creixen i se desenvolupen. Per lo tant, nosaltres, els pediatres, el que fem és anar a unes taules, que és el que diguem els percentils, que és que se gasten ara, en general, són els de l'Organització Mundial de la Salut, que el que fan és mos donen una distribució en funció del sexe del xiquet, si és xic o xica, i segons l'edat que tinga, en quin punt està un paràmetre que relaciona el pes i la talla, és a dir, l'índice de massa corporal. Si aquest índice de massa corporal està per damunt del punt de tall que nosaltres considerem com a pes normal, vol dir que aquest xiquet té un excés de pes per la seva edat i pel sexe.
1: Pues, Empar, jo crec que la pregunta ha sigut perfectament contestada. Segona pregunta.
5: ¿Con qué frecuencia aparece en los niños españoles la obesidad?
3: La obesidad es altament prevalent. Què vol dir quan estem sentint que ens diuen que una patologia és altament prevalent? Doncs pues que és molt freqüent. I en quins datos estem encontrant-se a nivell de l'estat espanyol? Bueno, pues podem comentar els datos d'un estudi que és el que se coneix com l'estudi Aladino que va fer el Ministeri de Sanitat. Aladino que respon a l'estudi que contempla l'alimentació, l'activitat física, el desenvolupament infantil i l'obesitat. En aquest estudi varen incluir-se xiquets de 6 a 9,9 anys i agarraren xiquets de totes les comunitats autònomes de l'Estat. En total, es varen incluir al voltant de 800 alumnes de 6 a 9 anys. I quina va ser la prevalència que se varen trobar? Pues bueno, del total de la població que se va estudiar, un 55% tenien un pes normal. Menos de un 1% estaven prims, és a dir, estaven per baix del pes que es tocava. Però un 45% tenien un excés de pes. És a dir, uno de cada dos xiquets de 6 a 9,9 anys tenen algun grau de sobrepes. Si això ho dividim, com comentàvem al principi, en el que és sobrepes o el que ja alcança el nivell d'obesitat, de sobrepes n'hi havia un 26%. És a dir, aproximadament uno de cada quatre xiquets pesa més de lo que li toca. I d'obesitat estàvem en un 18%. És a dir, podíem dir que uno de cada cinc. Com podem veure, són xifres que són importants. No pensem en tratar, pensem en evitar, en previndre que això aparega.
1: Anem en la tercera pregunta.
6: ¿Hay diferencias entre distintas comunidades autónomas?
3: Pues sí, també hi ha diferències entre les comunitats autònomes. En aquest estudi, que estem agarrant una població similar, representativa de lo que és l'estat espanyol, n'hi ha comunitats autònomes que tenen molta més prevalència de l'obesitat que altres. Entre elles, per exemple, Canàries és una comunitat que té una elevada prevalència d'obesitat i de sobrepes, tant en xics com en xiques. On està la comunitat valenciana? Bueno, pues en el cas dels xics, la prevalència d'obesitat està al voltant del 20%, és a dir, uno de cada cinc, i del sobrepes està ja al voltant del 50%, si juntem sobrepes i obesitat, uno de cada dos. És a dir, obesitat, uno de cada cinc. Sobrepes i obesitat, uno de cada dos. En el cas dels xics, en la nostra comunitat. En el cas de les xiques, la presència d'obesitat està al voltant d'un 20%, uno de cada cinc. I el que és sobrepes i obesitat, també estem al capdavant, perquè estem al voltant del 45%. És a dir, a nivell de l'Estat n'hi ha diferències i la comunitat valenciana pues, té aquestes dades que, des de luego, són preocupants, igual que la resta del país, en el que trobar que uno de cada dos chiquets tenen algún excés de pes, pues no deixa de ser un tema per a preocupar-nos.
1: Següent pregunta.
7: ¿Es más frecuente la obesidad en chicos o en chicas?
3: Pues si mirem el global de la prevalència d'obesitat, podem dir que els xics, n'hi ha més xics obesos que xiques. En l'estudi este, que és de referència de l'Estat, quan parlàvem d'obesitat, un 21% dels xics són obesos. Les xiques, un 16%. És a dir, sí que n'hi ha diferència. Més obesitat en els xics que en les xiques. Sin embargo, si anem a la part del sobrepès, pràcticament són igual. Uno de cada quatre xics i uno de cada quatre xiques tenen algun excés de pes. És a dir, diferències en el sexe. En quant a sobrepès com a tal no en tenim, però en quant a obesitat, més xics obesos que xiques.
1: I l'última pregunta, i jo crec que molt important.
4: ¿Cuáles son las consecuencias de la obesidad?
3: Lo primer que n'hi ha que pensar és que la obesitat té conseqüències ja a curt i a llarg plaç. I que probablement en la presència d'obesitat estem assistint a lo que antes pensaven que era patologia, que només era de l'adult, pues bé, està apareguent ja en els xiquets en presència d'obesitat. Quines són este tipus de complicacions? Pues lo primer, n'hi ha més hipertensió de la que n'hi havia abans. Abans, realment, xiquets hipertensos, puguem dir que se limitaven aquells que tenien una patologia de base i que això feia que pujara la tensió. Avui en dia, en presència d'obesitat, la hipertensió arterial és prevalent, és a dir, és freqüent, i això està ja posant a l'organisme en un risc, sobretot si tenim en compte que el xiquet és un organisme en creixement i desenvolupament. Quines altres alteracions podem trobar-se ja? Pues lo que se diu alteracions metabòliques. La diabetes tipus 2. La diabetes tipus 2 és una malaltia que era abans única i exclusivament de l'adult i ara, en presència d'obesitat, podem encontrar-la ja. També, pues l'augment del colesterol. Més coses que no s'han acabat així. Pues el tema de totes les alteracions que puguen tindre des d'un punt de vista psicològic. ¿Y qué podemos encontrar en els xiquets obesos? Pues tenen una baixa autoestima. Moltes vegades són xiquets en depressió i en ansietat que es porta a que puguin tindre fracàs escolar. I això ens ha de preocupar a tots perquè és una època on l'aprenentatge és fonamental. Per tant, això jo diria que planteja dos problemes importants. El primer, un problema de salut pública. I el segon, la necessitat de tindre que intervindre d'una forma multidisciplinar i implicar no només a lo que són la part dels metges, dels pediatres que tenim que cuidar dels xiquets, però també a la societat, l'escola, els mitjans de comunicació. Això és algo que tenim que fer entre tots. I en aquesta filosofia és el que en l'Hospital General de València, en el Servici de Pediatria, està desenvolupat des de fa molts anys el programa d'atenció integral a l'obesitat infantil, que contempla tota aquesta intervenció multidisciplinar, en la que nosaltres tenim que aliar-se hasta en les noves tecnologies per a fer que aquests xiquets siguin capaços, primer, de no desenvolupar obesitat, i si la desenvolupen, fer que s'aborde d'una manera integral perquè revertisca i si augment de pes i tornen a ser xiquets que tinguin un pes completament normal. Sense dubte, un programa d'aquestes característiques pot facilitar aconseguir els objectius que tenim que proposar-se. Fonamentalment, tindre una joventut sana, xiquets i adolescents que siguin completament sans. Sense dubte, ha sigut entès la filosofia d'aquest programa que va rebre el Premi de l'Estratègia NAOS del Ministeri de Sanitat en el 2010 i que contínuament estem innovant-lo a fi de millorar la salut dels xiquets que tenim al nostre càrrec.
1: Pues sabis consell, els que ens ha donat la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General en part l'Urbe i, doctora, continuarem parlant així en el nostre programa, en la nostra secció La Fundació te dona vida, de la obesidad infantil.
3: Muchísimas gracias.
8: Hola, soy Joel Fontanet, jugador de Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.
0: Ya está disponible la app del Valencia Club de Fútbol. Descárgate la app de forma gratuita en la App Store y la Play Store y tendrás noticias en primicia, todos los contenidos digitales del club y muchas más cosas que están por venir. Más Valencia, conmigo siempre. Mismo club, nueva era.
9: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta, se entrena, se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante, siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
4: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falte en la cita todos los partidos en VCF Radio.

0: hay que quererlo, hay que tenerlo como algo especial, y así va a ser.
1: Ya con el paso de los años nos hemos ido dando cuenta de que bueno, los logros conseguidos por él han sido importantes, que siguen estando ahí, y que lógicamente, además de que van a ser muy difíciles de superar, yo creo que bueno, él formó parte de una época muy importante en la historia del Valencia, los grandes primeros títulos, ¿no? Y eso desde luego no se olvida. Cada uno dejará su huequecito en la historia, pero el de él no es una huella, es un pisotón con todas las de la ley. Él marcó una época y fue el referente de una, creo que de la época más importante del Valencia.
2: Nosotros vivimos con el Valencia y estamos con el Valencia. Somos de Valencia, somos valencianos, falleros.
3: Nos alegramos mucho de que el Valencia se acuerde, igual que nosotros nos acordamos todos los fines de semana del Valencia.
4: El millor de VCF Media.
5: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.
6: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
4: València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància zero.
7: Hola, soy Leire Monente, soy jugadora del Valencia femenino. Escucha nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: té que mostrar la seva confiança i la seva valua, com ha demostrat Stolle.
1: Totalment. Ahir, a mi m'ha passat moltes vegades en la meva carrera, i ahir és l'oportunitat que tens de demostrar la teva valia. Al final, un davanter pues, pot jugar un partit, pot eixir de suplent, però un porter juga o juga un altre. I ahir és quan t'arriba l'oportunitat, hagis estat els mesos que hagis estat sense jugar, ahir has de demostrar si els mesos que no has competit t'has preparat, has entrenat, has viscut el dia a dia com un bon professional, i ahir ell ho ha demostrat i s'ha guanyat l'oportunitat. Perquè Julen tampoc venia donant un rendiment baix, en absolut, estava competint bé, però sí que de veres que pues, Stolle ha aprofitat aquesta oportunitat i s'ha estabilitzat.
2: Hablando, Chaume, de aprovechar oportunidades y de lo que aportaba Stolle al terreno de juego, antes un poco estábamos hablando de esta circunstancia, ¿no? De ya no solo las intervenciones, sino el pozo. Cuando Stolle requiere de atención médica, todos estamos tranquilos, ¿eh? Sabemos que ahí está empleando ese otro fútbol del que estábamos hablando, que, ojo, también es muy importante para los equipos. Parar los encuentros y tener esa capacidad en un momento determinado para que los propios compañeros se beneficien y se reorganicen.
1: Sí, totalmente. Al final, el portero para mí puede ser, si no el más, de los jugadores más importantes del campo, que tiene que leer el partido, pausar los tiempos, acelerarlo. Y Stolle, como os comentaba antes, para mí, si yo solo pudiera quedarme con una virtud de él, ¿no? Porque me dijeras, destaca una, la que más te diría es lo bien que maneja los tiempos, la regularidad y la seriedad y el pozo que aporta al equipo.
0: Sí, ja diguem que ho ha demostrat. Jo crec que en aquesta gran segona volta que ha protagonitzat pues, Stolle Dimitrescu, ho hem comentat, sent decisiu, determinant, salvador, com el batejarem així en aquest tram final de temporada. Estem veient pues, moltes de les seues parades en aquest tram final de temporada que ha fet Stolle Dimitrescu, que el que hem comentat s'ha guanyat a pols pues, la seua renovació. Una porteria al València, Jaume, que sempre ha estat ben coberta. El València sempre ha tingut grans porters, eh?
1: Sí, per a mi és el que comentàvem abans. I històricament, el València sempre ha tingut molt bons porters, que han donat molt bon rendiment. I, bueno, crec que va en aquesta línia. Crec que Stolle està agarrat el testic bé, que també veníem d'una un any complicat, perquè al final suplir la baixa de Mamar Dabili no és gens fàcil. Estem parlant de, per a mi, un dels millors porters del món. I, bueno, crec que Stolle ho ha fet molt bé, ha competit de meravella i en aquesta part pues, té que estar content, desconnectar ara el que puga i quan arribi la pretemporada pues, a tope altra vegada.
0: Sí, se va a casar ara. Ara diu que se'n va de vacances i se va a casar. Aprofita més estos dies de descans per a casar-se el bo de Stolle. Per cert, imagina que t'alegraràs també molt ahir de veure el debut de Javi Guerra en la selecció absoluta,
1: Sí, la veritat que sí. En l'últim partit de Lliga que vaig comentar contra el Barcelona, vaig apuntar que Javi Guerra tenia cabida en la selecció si era capaç de mantindre el nivell que ens ha donat, no? En esta part final de temporada, me pareix un jugador d'una gran categoria. Y bueno, ojalá el Valencia se pueda beneficiar, ¿no? Molts anys de la qualitat de Javi Guerra.
2: Es que tú que has trabajado con él, Chaume, y por lo que has visto, por ejemplo, este curso desde fuera, el crecimiento y la evolución da como para pensar que efectivamente, ¿no? Y es un poco la previsión que escuchábamos desde la propia selección, en este caso con el seleccionador sub-21 David Gordo recientemente, el otro día Luis de la Fuente, de jugador que con el nivel que está mostrando y la evolución puede ganarse un puesto de cara al futuro en la selección española.
1: Sí, totalmente. De hecho, es lo que te decía, el tramo final de la temporada de Javi, si lo analizas bien, ha sido brutal. Y al final, pues lo
2: poquitos
1: lo que
2: centrocampistas es, tendrán esos números en las últimas jornadas, sí, en cuanto a goles y asistencias.
1: Sí, totalmente, totalmente. Y yo creo que al poder afianzarse, ¿no? Como uno de los fijos en la selección y ganarse un puesto, pasa por igual. No digo mantener ese rendimiento todo el año, porque eso es muy difícil, pero acercarse a ese rendimiento todo el año creo que lo puede hacer, porque lo conozco, lo he visto jugar y sé lo que tiene dentro, pero creo que si es capaz de mantenerlo, va a ser un fijo en la selección en los próximos años.
0: Jaume Domènech, t'agraïm molt la teua conversa avui, perquè sabem que estàs de faena. Bueno, ara està en una agència de representació de jugadors. Podem veure també a Jaume Domènech en els comentaris en Dazón. O sea que te deixem que ara tens faena, Jaume.
1: Vale, moltes gràcies, amics.
0: Jaume Domènech, parlant de Dimitrescu, ara de seguida també pues, fem alguna valoració el que ha dit Jaume, però tornem al directe, tornem a la ciutat esportiva de Vila-real, perquè hem començat este informatiu en eixa victòria, eixe bon debut que havia tingut el nostre Aleví de l'Acadèmia, guanyant-li al Barça 1-0, i crec que el nostre company Vicent Burguet està en un protagonista molt especial, Vicent.
3: Hola de nou, pues sí, estic en un protagonista molt especial i com tu deies, el nostre Levi ha guanyat 1-0 en el debut de la Liga FC Futures i estic així en el golejador, en Álvaro Mompó, el número 7. Bona vesprada, Álvaro.
4: Hola.
3: Bueno, com veieu, Álvaro, que és un xaval molt més tímid fora del camp que dins, però sí que és de veres que, bueno, has enganxat la pilota, has tirat a córrer i què pensaves quan estaves corregant?
4: Pues...
3: Bueno, està sí, clar, està similant encara que
0: marca. Ha fet una gran jugada, ha fet una gran jugada, se n'ha anat i bueno, ha culminat en un gran gol,
3: Clar, no sé, Álvaro, has marcat molts gols així en Lliga?
4: Sí, bastants.
3: Ha marcat prou gols així en Lliga.
0: Però marcar-li al Barça, cuidao, marcar-li al Barça són paraules majors,
3: Home, el Barça no s'hi de marcar tots els dies, Álvaro.
4: Ya le he marcado dos voltes.
3: Dos voltes, digo, marcar también la edición del Mundial, ¿no?
4: No, en el Mundial no, en un altre torneig.
3: Bé, pues ya veig que Álvaro es el verdugo perfecte.
0: Li té presa la medida al Barça. Álvaro li té presa la medida al Barça.
3: Li té presa la medida, que se passe el Barça per a Llelo, que és el teu poble, i bueno, ahí en la cancha municipal també li guanyaries, o què?
4: Sí, fàcilment.
3: Fàcilment, diu. Bueno.
0: Estan en moral i confiança, xicons.
3: Clar, Álvaro és banda, regatejador, també marca gols. El teu referent ídol del primer equip, sabries dir alguno?
4: Ramachani.
3: Mira, l'Arije Ramachani, Robi.
0: Bueno, pues, molt bé. Bueno, deixem a Álvaro i als jugadors del nostre equip, però se'n van anar a dinar, no? Tenien pressa, no, Vicent?
3: Sí, se'n van a dinar, però una última pregunteta. Álvaro, tu imagina't, fica-ho en el cap, mentalitza, ¿vale? El diumenge, imagina't que plegarem a la final, després de disfrutar d'aquesta experiència i, si pot ser, competir, a qui li dedicaries el gol de la final?
4: A tots els que no han vingut a este torneig i als meus abuelos que m'estan veient d'ahir dalt.
3: Pues una resposta de Déu, d'un jugador i una persona de Déu.
0: Una dedicatòria molt especial de Álvaro, el golejador de la Leví de l'Acadèmia, en eixe bon debut que ha tingut este matí, en guanyant-li al Barça 1-0. Després tornem, Vicent, de nou ahir a la ciutat esportiva de Vila-real, però ja dic, el directe avui és el directe, senyor Barea.
2: Desde luego, y al final yo creo que la alegría de los chavales después de ese primer triunfo en la Liga FC Futures bien merece la pena que tengan ese espacio hoy aquí en nuestro informativo y que podamos escuchar sus sensaciones, ¿no? Lógicamente con esa timidez de los niños, pero con el desparpajo que muestran en el terreno de juego. Estábamos siguiendo justo antes de empezar el informativo el arranque de partido donde hemos conseguido el tanto de la victoria, luego los primeros compases también de nuestro programa habitual aquí de lunes a viernes, viendo los instantes finales de partido y contentos y satisfechos por los chavales, por ese primer resultado, pero sobre todo, y como decía el míster Cristian Castells, con el que hemos hablado anteriormente, que nos ponía Vicente Burguet en directo, lo importante, que disfruten, que aprendan y que lleguen preparados para la siguiente etapa, y en un torneo de este prestigio, pues hoy estamos acostumbrados a conseguir buenos resultados. Tenemos el primer partido ya en el bolsillo, hay que seguir en la tarde de hoy y en la jornada de mañana.
0: Bueno, Víctor, ¿y en qué te quedes del que ens ha dit el nostre protagonista avui especial en este informatiu, Jaume Domènech, parlant de la renovació de Stole Dimitrescu i el bon moment del porter de Macedònia?
2: Bueno, en algo que yo creo que todos coincidimos, ¿no? Que es la apuesta que realizó Stole Dimitrescu en su día por dar un salto en su carrera, cómo llegó al Valencia Club de Fútbol y cómo cuando le ha llegado la oportunidad la ha aprovechado y por ese rendimiento se ha ganado la ampliación de su contrato durante 2 temporadas más. Lo que aporta en cuanto a intervenciones se refiere, pero también el pozo de portero y de futbolista que ayuda a conseguir los triunfos al equipo más allá de sus paradas. Y eso es algo que destaca Jaume Domènech, que sabe también muy bien manejarse en ese tipo de situaciones y que reconoce el de Almenara, que es fundamental. Eso lo aporta Stole. Y gracias a la regularidad que ha tenido en la segunda vuelta de la competición después de la lesión de Julen Aguirrezabala, hemos sido capaces de ver esa versión de nuestro guardameta luciendo la camiseta del Valencia Club de Fútbol, y nos alegra y mucho la continuidad del internacional por Macedonia, puesto que es una apuesta segura para la portería de nuestro equipo.
0: Stole Dimitrescu, la seua renovació, ja diem, és el primer moviment oficial que ha fet el València de cara a confeccionar l'equip. La pròxima temporada, 26-27, van haver, pues, n'hi hauran més moviments que ja estan, pues, en marxa, i que a mesura que se vagin produint de manera oficial, pues, se ho anirem contant. Ja dic, s'està buscant reforçar l'equip en moltes posicions. Estan clares, estan definides, els perfils també estan molt clars. Bueno, pues tenim el CEO de Futbol del València, Ron Gurley, mans a l'obra, i així ja diem, anirem contant-ho. Ara tornem a fer una pausa, se n'anem a Vila-real, encara tenim que contar més coses de l'acadèmia i del València femení.
5: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestros partidos en la radio del València.
6: El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
7: Arranca el partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. Gol. De Fritos Pérez. Las patatas del deporte valenciano.
6: ¿Tenías pensado apuntarte al campus de verano del Valencia Club de Fútbol y aún no lo has hecho? ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! Si tienes entre 6 y 16 años, puedes apuntarte y consultar toda la información de fechas, precios, edades en la web campusvalenciacf.com. ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! Cada día, miles de datos de empresas y particulares se ven comprometidos. Mantén tu identidad digital a salvo de manos de hackers gracias a la empresa valenciana Internext. No permitas que roben tu información personal y pásate a Internext, proveedor oficial de cloud del Valencia Club de Fútbol.
8: VCF Radio, la Academia.
0: La actualitat de l'acadèmia, que està sent protagonista també en este informatiu i en ixe bon debut que ha tingut el nostre Alevín en ixa Lliga Futures que ha començat este matí a Vila-real, en ixa victòria del nostre Alevín 1-0 davant el Barça. Tornem a ixa ciutat esportiva de Vila-real, Vicent Burguete.
3: Hola, hola, hola, pues quant de temps, no?, que no me escolteu. Correcte, així estem en la ciutat esportiva de Vila-real, en este break que tenim fins a les 5 de la vesprada, horari en el que el València, l'Alevín de Cristian Castells, es medirà a l'Oviedo. Recordem que no es televisa cap dels partits d'esta vesprada, València-Oviedo, a les 6 València-Alavés i a les 8 València-Rayo Vallecano, que li ha donat molta lluita al Barça que ha hagut front a l'equip de Cristian Castells.
0: En un bon debut, com diem, Vicent, ho hem contat en directe, però bueno, el que ha tingut el nostre Alevín, guanyant-li al Barça, que és un dels favorits en aquest gol que ha marcat Álvaro, l'1-0.
3: Home, Álvaro Mompó, el de Hielo de Malferit, que a este pas va deixar a Nino Bravo en anècdota, perquè quina qualitat que té el número 7, enganxava la pilota per banda dreta, i vamos, pacadins, que diguem en VCF Media Ràdio, aixina que a veure si pot marcar més gols, però sobretot, ja diguem, ja ho ha dit Cristian Castells, formar-los per a la categoria infantil, que és la que ve a partir de setembre, i si es pot repetir la sort, bueno, la sort es provoca el treball de fa dos edicions, quan vam guanyar, en també Rafa Murgui en la banqueta, pues a veure si es pot donar.
0: Sí, fa dos temporades l'equip de l'Acadèmia del València se va proclamar campió d'aquest torneig de la Lliga Futures. L'any passat arribarem a les semifinals. A veure si enguany tenim més sort amb aquest equip de Cristian Castells, que hem escoltat a l'entrenador i al golejador en directe des de Villarreal. Esta vesprada recordem l'Oviedo a les 5, l'Alavés i el Rayo Vallecano, Vicent.
3: Sí, el Oviedo, Alavés y Rayo Vallecano, recordem que també en el nord, en el País Basc, també pues, el Alavés no treballa les categories de futbol 8, ni el Alavés ni pràcticament quasi ninguna cantera d'allí dalt, sinó que pot ser un factor diferencial, i el Oviedo i Rayo, que veurem com apleguen. El Rayo, ja vos dic, en la primera jornada, en el debut, que li ha donat molta lluita al Barça, i de fet els culers que venien de fer aquesta bona actuació en l'edició mundial, pues han tingut que patir sud i quasi sang front al Rayo Vallecano, i pues bueno, però ja recordem, el guanyador d'aquesta edició mundial va ser el Real Betis, que no està en el nostre grup, però es pot esperar en les possibles eliminatòries del dia de demà.
0: Bueno, pues Vicent Burguete i Gonzalo Naya, nostres companys de l'Acadèmia, que esta vesprada en les xarxes socials de l'Acadèmia aniran informant-nos d'eixe torneig de la Lliga Futures i dels partits que encara li queden a la Leví de la nostra Acadèmia. Parlant de l'Acadèmia, Vicent, recordem que este cap de setmana l'infantil se pot proclamar campió de la seva lliga.
3: Correcte, de la Lliga Autonòmica, l'infantil, que juga demà a les 11 del matí en el Antonio Valls, front a l'Hèrcules, en Alacant, fora de casa, però en l'última jornada, recordem que va ara mateix líder, empatat a punts en el Villarreal, però sí que és de veres, és a dir, anem per dalt, 3 punts, però es podria donar una circumstància en l'última jornada molt improbable, i és que el València hauria de perdre per 15 gols de avantatge front al Hèrcules, també tenint en compte com quedarà el Villarreal. Així que tot pareix que l'equip de l'infantil va ser campió de Lliga, tindré aquesta sort que no ha pogut tindre el una gran campanya, i bueno, l'infantil que li pot guanyar al Villarreal la Lliga està quasi fet, però ja segur que els partits se tenen que jugar.
0: Gràcies, Vicent Burguete, des de la ciutat esportiva de Villarreal, contant-nos esta Lliga Futures que ha començat el Aleví en eixa victòria davant el Barça, i esta vesprada la resta de partits. I anem a acabar este informatiu del València en la celebració de tots els equips femenins que han aconseguit l'ascens. El primer equip, el València femení, el retorn a la Lliga F, a l'elit del futbol femení, el filial pujant a segona federació, però també va pujar a tercera, i a Lliga Autonòmica. Tots els equips del femení han celebrat junts i s'ascens.
9: Creo que los cuatro ascensos pues demuestra el proyecto que ha hecho el club y el gran esfuerzo que ha hecho desde categorías inferiores para apostar, para devolver al equipo a Liga F. Creo que es muy importante al final, porque desde la cantera nos ayudan también, nos refuerzan al primer equipo en entrenamientos, en momentos que hacen falta jugadoras, que como este año se ha visto, pues nos han ayudado muchísimo, y creo que habla muy bien del club, como digo, que apuesta por la cantera con estos cuatro ascensos de este año.

0: Moments històrics del València.
1: Estem ara en Pablo Sánchez, el que va ser director durant molts anys de la banda municipal de València, entre altres moltes coses, i també autor, compositor de l'Amunt València. Pablo, què tal? Com estem? Com està vostè?
2: Molt bé, així estem, moment, recordant alguns temps que jo vaig ser 30 anys soci del València. Estava en el sector 1 i, bueno, i no faltava. I després, quan tingui família, venien els meus fills i tot, i total. Que recorde, pues aquell mític gol de Tendillo que quasi baixàvem i no baixàrem.
1: Al Madrid.
2: Exactament, al Madrid. I espere que este any pues, no patim més.
1: No, ja han patit prou, jo crec que ja no toca patir i toca ja disfrutar. I bueno, així està vostè, està així en la insígnia del València.
2: Sí senyor, tinc la insígnia d'or del València per la composició del Amunt València. Que tinc que dir una cosa, estic satisfet de la música de l'Amunt València, però més satisfet del títol Amunt València que el vaig ficar jo en l'any 94 i avui en dia és el lema del valencianisme, Amunt València, Amunt. O sigui que estic content d'haver fet l'himne, la música, però més encara d'haver fet el títol que avui dia siga el grito de guerra del valencianisme.
1: Sí que és veritat, que fa 40 anys això d'Amunt València no se dia.
2: Pues sí, senyor. Recorde que estava entonces de president Arturo Tuzón i quan li portia la música, que va fer primer la música, després ficar en la lletra, també un amic meu, Ramon Jimeno, pues... Me diu, i com l'anem a titular? I me diu Arturo Tuzón, diu, per què no li fiquem Amunt i Avant? Dic, no, perquè Amunt i Avant és el títol del himne del futbol, del club de futbol del Paterna, d'on jo soc, que també l'ha fet jo. Jo he pensat la meitat, Amunt València. I me diu Arturo Tuzón, xe, m'agrada molt, i xe, Amunt València. I així no s'ha quedat, i avui en dia, pues, com t'he dit antes, abans, pues és el grito de guerra del valencianisme.
1: I estarà content també de veure com ixe himne ha quedat per sempre vinculat en la memòria dels valencianistes, evidentment, especialment en l'època daurada dels títols de Lliga, d'Europa, però bueno, se queda en la memòria, ixe Amunt València. Ha calat, vull dir, n'hi ha tres vegades que tu pots fer un himne i no ha calat socialment, però este ha calat una barbaritat, o va calar una barbaritat.
2: A mi, jo vaig escoltar alguns himnes per a orientar-me un poquet, el del Madrid, que ja t'ho ha fet, el del Barcelona. El del Madrid és un cumple madrileño.

0: acelerarlo. Y Stolle, como os comentaba antes, para mí, si yo solo pudiera quedarme con una virtud de él, ¿no? Porque me dijeras, destaca una, la que más te diría es lo bien que maneja los tiempos, la regularidad y la seriedad y el pozo que aporta al equipo.
1: Sí, ja, ja diguem, que ho ha demostrat. Jo crec que en aquesta gran segona volta que ha protagonitzat pues, Stolle Dimitrievski, ho hem comentat, sent decisiu, determinant, salvador, com el batejarem així en aquest tram final de temporada. Estem veient pues, moltes de les seues parades en aquest tram final de temporada que ha fet Stolle Dimitrievski, que el que hem comentat s'ha guanyat a pols pues, la seua renovació. Una porteria al València, Jaume, que sempre ha estat ben coberta. El València sempre ha tingut grans porters, eh?
0: Sí, per a mi és el que comentàvem abans. I històricament, el València sempre ha tingut molt bons porters, que han donat molt bon rendiment. I, bueno, crec que va en aquesta línia. Crec que Stolle està agarrat el testic bé, que també veníem d'una un any complicat, perquè al final suplir la baixa de Mamardashvili no és gens fàcil. Estem parlant de, per a mi, un dels millors porters del món. I, bueno, crec que Stolle ho ha fet molt bé, ha competit de meravella i en aquesta part pues, té que estar content, desconnectar ara el que puga i quan arribi la pretemporada pues, a tope altra vegada.
1: Sí, se va a casar ara. Ara diu que se'n va de vacances i se va a casar. Aprofita també estos dies de descans per a casar-se el bo de Stolle. Per cert, imagine que t'alegraràs també molt ahir de veure el debut de Javi Guerra en la selecció absoluta,
0: Sí, la veritat que sí. En l'últim partit de Lliga que vaig comentar contra el Barcelona, vaig apuntar que Javi Guerra tenia cabida en la selecció si era capaç de mantenir el nivell que ens ha donat, no? En esta part final de temporada, me pareix un jugador d'una gran categoria. Y bueno, ojalá el Valencia se pueda beneficiar, ¿no? Molts anys de la qualitat de Javi Guerra.
2: Es que tú que has trabajado con él, Jaume, y por lo que has visto, por ejemplo, este curso desde fuera, el crecimiento y la evolución da como para pensar que efectivamente, ¿no? Y es un poco la previsión que escuchábamos desde la propia selección, en este caso con el seleccionador sub-21 David Gordo recientemente, el otro día Luis de la Fuente, de jugador que con el nivel que está mostrando y la evolución puede ganarse un puesto de cara al futuro en la selección española.
0: Sí, totalmente. De hecho, es lo que te decía, el tramo final de la temporada de Javi, si lo analizas bien, ha sido brutal. Y al final, pues lo
2: poquitos
0: lo
2: que centrocampistas tendrán esos números en las últimas jornadas en cuanto a goles y asistencias.
0: Sí. Totalmente, totalmente. Y yo creo que al poder afianzarse, ¿no? Como uno de los fijos en la selección y ganarse un puesto, pasa por igual. No digo mantener ese rendimiento todo el año, porque eso es muy difícil, pero acercarse a ese rendimiento todo el año creo que lo puede hacer, porque lo conozco, lo he visto jugar y sé lo que tiene dentro, pero creo que si es capaz de mantenerlo, va a ser un fijo en la selección en los próximos años.
1: Jaume Domènech, t'agraïm molt la teua conversa avui perquè sabem que estàs de faena. Bueno, ara està en una agència de representació de jugadors. Podem veure també a Jaume Domènech en els comentaris en Dazón. O sea que te deixem que ara tens faena, Jaume.
0: Vale, moltes gràcies, amics.
1: Jaume Domènech, parlant de Dimitrievski, ara de seguida també pues, fem alguna valoració el que ha dit Jaume, però tornem al directe, tornem a la ciutat esportiva de Vila-real perquè hem començat este informatiu en eixa victòria, eixe bon debut que havia tingut el nostre Alevi de l'Acadèmia, guanyant-li al Barça 1-0, i crec que el nostre company Vicent Burguet està en un protagonista molt especial, Vicent.
3: Hola de nou, pues sí, estic en un protagonista molt especial i com tu deies, el nostre Levi ha guanyat 1-0 en el debut de la Liga FC Futures i estic així en el golejador, en Álvaro Mompó, el número 7. Bona vesprada, Álvaro.
4: Hola.
3: Bueno, com veieu, Álvaro, que és un xaval molt més tímid fora del camp que dins, però sí que és de veres que, bueno, has enganxat la pilota, has tirat a córrer i què pensaves quan estaves corregant?
4: Pues... que...
3: Bueno, està així, clar, està així mirant encara que
1: ha fet. Ha fet una gran jugada, ha fet una gran jugada, se n'ha anat i bueno, ha culminat en un gran gol,
3: Clar, no sé, Álvaro, has marcat molts gols així en Lliga?
4: Sí, bastants.
3: Ha marcat prou gols aixina en Lliga.
1: Però marcar-li al Barça, cuidao, marcar-li al Barça són paraules majors.
3: Home, el Barça no s'hi marca tots els dies, Álvaro.
4: Ja li ha marcat dos voltes.
3: Dos voltes, li ha marcat, també en l'edició del Mundial, no?
4: No, en el Mundial no, en un altre torneig.
3: Home, pues ja veig que Álvaro és el verdugo perfecte.
1: Li té presa la medida al Barça, Álvaro li té presa la medida al Barça.
3: Y te expresa la medida, que se pase el Barça per a hielo, que es el teu poble, y bueno, ahí en la cancha municipal también disboñarías, ¿o qué?
4: Sí, fácilmente.
3: Fácilmente, digo. Bueno.
1: Ahora, estar en morales y confianza, chicos.
3: Claro, Álvaro es banda, regatechador, también marca gols. El teu referent ídol del primer equipo. ¿Sabrías dir alguno?
4: Ramachani.
3: Mira, Larry Ramachani, Robi.
1: Bueno, pues molt bé. Bueno, deixem a Álvaro i als jugadors del nostre equip, se'n van anar a dinar, no? Tenien pressa, no, Vicent?
3: Sí, se'n van a dinar, però una última pregunteta. Álvaro, tu imagina't, fica-ho en el cap, mentalitza, ¿vale? El diumenge, imagina que plegarem a la final després de disfrutar d'aquesta experiència i, si pot ser, competir. A qui li dedicaries el gol de la final?
4: A tots els que no han vingut a este torneig i als meus abuelos que m'estan veient d'ahir dalt.
3: Pues una resposta de Déu, d'un jugador i una persona de Déu.
1: Una dedicatòria molt especial de Álvaro, el golejador de la Leví de l'Acadèmia, en ixe bon debut que ha tingut este matí en guanyant-li al Barça 1-0. Després tornem, Vicent, de nou ahir a la ciutat esportiva de Villarreal, però ja dic, el directe avui és el directe, senyor Barea.
2: Desde luego, y al final yo creo que la alegría de los chavales después de ese primer triunfo en la Liga FC Futures bien merece la pena que tengan ese espacio hoy aquí en nuestro informativo y que podamos escuchar sus sensaciones, ¿no? Lógicamente con esa timidez de los niños, pero con el desparpajo que muestran en el terreno de juego. Estábamos siguiendo justo antes de empezar el informativo el arranque de partido donde hemos conseguido el tanto de la victoria, luego los primeros compases también de nuestro programa habitual aquí de lunes a viernes, viendo los instantes finales de partido, y contentos y satisfechos por los chavales, por ese primer resultado, pero sobre todo, y como decía el míster Cristian Castells, con el que hemos hablado anteriormente, que nos ponía Vicente Burguet en directo, lo importante, que disfruten, que aprendan y que lleguen preparados para la siguiente etapa, y en un torneo de este prestigio, pues hoy estamos acostumbrados a conseguir buenos resultados, tenemos el primer partido ya en el bolsillo, hay que seguir en la tarde de hoy y en la jornada de mañana.
1: Bueno, Víctor, ¿y en qué te quedes del que ens ha dit el nostre protagonista avui especial en este informatiu, Jaume Domènech, parlant de la renovació de Stole Dimitrievski i el bon moment del porter de Macedònia?
2: Bueno, en algo que yo creo que todos coincidimos, ¿no? Que es la apuesta que realizó Stole Dimitrievski en su día por dar un salto en su carrera, cómo llegó al Valencia Club de Fútbol y cómo cuando le ha llegado la oportunidad la ha aprovechado y por ese rendimiento se ha ganado la ampliación de su contrato durante dos temporadas más. Lo que aporta en cuanto a intervenciones se refiere, pero también el pozo de portero y de futbolista que ayuda a conseguir los triunfos al equipo más allá de sus paradas, y eso es algo que destaca Jaume Domènech, que sabe también muy bien manejarse en ese tipo de situaciones y que reconoce el de Almenara, que es fundamental. Eso lo aporta Stole, y gracias a la regularidad que ha tenido en la segunda vuelta de la competición después de la lesión de Julen Aguirre-Zabala, hemos sido capaces de ver esa versión de nuestro guardameta luciendo la camiseta del Valencia Club de Fútbol, y nos alegra y mucho la continuidad del internacional por Macedonia, puesto que es una apuesta segura para la portería de nuestro equipo.
1: Stole Dimitrievski, la seua renovació, ja diem, és el primer moviment oficial que ha fet el València de cara a confeccionar l'equip. La pròxima temporada, 26-27, van haver, pues, n'hi hauran més moviments que ja estan pues, en marxa, i que a medida que se vagin produint de manera oficial, pues, ho anirem contant. Ja dic, s'està buscant reforçar l'equip en moltes posicions. Estan clares, estan definides, els perfils també estan molt clars. Bueno, pues tenim el CEO de Futbol del València, Ron Gurley, mans a l'obra, i així ja diem, anirem contant-ho. Ara tornem a fer una pausa, se n'anem a Villarreal, encara tenim que contar més coses de l'Acadèmia i del València Femení.
5: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestros partidos en la radio del Valencia.
6: El Nou Mestalla.
5: Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amés llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
6: ¡Arranca el partido! Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. ¡Gol! ¡De Fritos Pérez!
5: Las patatas del deporte valenciano. ¿Tenías pensado apuntarte al campus de verano del Valencia Club de Fútbol y aún no lo has hecho? ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! Si tienes entre 6 y 16 años, puedes apuntarte y consultar toda la información de fechas, precios, edades en la web campusvalenciacf.com. ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! Cada día, miles de datos de empresas y particulares se ven comprometidos. Mantén tu identidad digital a salvo de manos de hackers gracias a la empresa valenciana Internext. No permitas que roben tu información personal y pásate a Internext, proveedor oficial de cloud del Valencia Club de Fútbol.
7: VCF Radio, la academia.
1: La actualidad de la academia, que está sente protagonista també en este informatiu i en ixe bon debut que ha tingut el nostre Alevi en ixa Lliga Futures que ha començat este matí a Vila-real, en ixa victòria del nostre Alevi 1-0 davant el Barça. Tornem a ixa ciutat esportiva de Vila-real, Vicent Burguete.
3: Hola, hola, hola. Pues quant de temps, no? Que no me escolteu. Correcte, així estem en la ciutat esportiva de Vila-real, en este break que tenim hasta les 5 de la vesprada, horari en el que el València, l'Alevín de Cristian Castells, es medirà a l'Oviedo. Recordem que no es televisa cap dels partits d'esta vesprada. València-Oviedo, a les 6, València-Alavés, i a les 8, València-Rayo Vallecano, que li ha donat molta lluita al Barça, que ha hagut front a l'equip de Cristian Castells.
1: En un bon debut, com diem, Vicent, ho hem contat en directe, però bueno, el que ha tingut el nostre Alevi, guanyant-li al Barça, que és un dels favorits en aquest gol que ha marcat Álvaro, l'1-0.
3: Home, Álvaro Mompó, el de Hielo de Malferit, que a este pas va deixar a Nino Bravo en anècdota, perquè quina qualitat que té el número 7, enganxava la pilota per banda dreta, i vamos, pacadins, que diguem en VDF Media Radio, aixina que a veure si pot marcar més gols, però sobretot, ja diguem, ja ho ha dit Cristian Castells, formar-los per a la categoria infantil, que és la que ve a partir de setembre, i si es pot repetir la sort, bueno, la sort es provoca el treball de fa dos edicions, quan vam guanyar, en també Rafa Murgui en la banqueta, pues a veure si es pot donar.
1: Sí, fa dos temporades el equip de l'Acadèmia del València se va proclamar campió d'aquest torneig de la Lliga Futures. L'any passat arribarem a les semifinals. A veure si enguany tenim més sort amb aquest equip de Cristian Castells, que hem escoltat a l'entrenador i al golejador en directe des de Vila-real. Esta vesprada recordem l'Oviedo a les 5, l'Alavés i el Rayo Vallecano, Vicent.
3: Sí, el Oviedo, Alavés y Rayo Vallecano, recordem que també en el nord, en el País Basc, també pues, el Alavés no treballa les categories de futbol 8, ni el Alavés ni pràcticament quasi ninguna cantera d'allí dalt, així que pot ser un factor diferencial, i el Oviedo i Rayo, que veurem com apleguen. El Rayo, ja vos dic, en la primera jornada, en el debut, que li ha donat molta lluita al Barça, i de fet els culers que venien de fer esa bona actuació en l'edició mundial, pues han tingut que patir sud i quasi sang frontal Rayo Vallecano i pues bueno, però ja recordem, el guanyador d'aquesta edició mundial va ser el Real Betis, que no està en el nostre grup, però es pot esperar en les possibles eliminatòries del dia de demà.
1: Bueno, pues Vicent Burguete i Gonzalo Naya, nostres companys de l'Acadèmia, que esta vesprada en les xarxes socials de l'Acadèmia aniran informant-nos d'eixe torneig de la Lliga Futures i dels partits que encara li queden a la Levi de la nostra Acadèmia. Parlant de l'Acadèmia, Vicent, recordem que este cap de setmana l'Infantil se pot proclamar campió de la seva lliga.
3: Correcte, de la Lliga Autonòmica, l'Infantil, que juga demà a les 11 del matí en el Antonio Valls, front a l'Hèrcules, en Alacant, fora de casa, però en l'última jornada, recordem que va ara mateix líder, empatat a punts en el Villarreal, però sí que és de veres, és a dir, anem per dalt, 3 punts, però... es podria donar una circumstància en l'última jornada molt improbable, i és que el València hauria de perdre per 15 gols de avantatge front al Hèrcules, també tenint en compte com quedarà el Villarreal. Així que tot pareix que l'equip de l'Infantil va ser campió de Lliga, tindrà aquesta sort que no ha pogut tindre el... una gran campanya, i bueno, l'Infantil que li pot guanyar al Villarreal la Lliga està quasi fet, però ja segur que els partits se tenen que jugar.
1: Gràcies, Vicent Burguete, des de la ciutat esportiva de Villarreal, contant-nos esta Lliga Futures que ha començat el Aleví en eixa victòria davant el Barça i esta vesprada la resta de partits. I anem a acabar este informatiu del València en la celebració de tots els equips femenins que han aconseguit l'ascens. El primer equip, el València femení, el retorn a la Lliga F, a l'elit del futbol femení, el filial, pujant a segona federació, però també va pujar a tercera, i a Lliga Autonòmica. Tots els equips del femení han celebrat junts i ascens.
8: Creo que los cuatro ascensos pues demuestra el proyecto que ha hecho el club y el gran esfuerzo que ha hecho desde categorías inferiores para apostar, para devolver al equipo a Liga F. Creo que es muy importante al final, porque desde la cantera nos ayudan también y nos refuerzan al primer equipo en entrenamientos, en momentos que hacen falta jugadoras, que como este año se ha visto, pues nos han ayudado muchísimo, y creo que habla muy bien del club, como digo, que apuesta por la cantera con estos cuatro ascensos de este año.

0: y a mí me lo ha enseñado todo, pero creo que el Valencia siempre ha tenido grandísimos profesionales en esa parcela y creo que se ha visto siempre con grandes porteros y con gran rendimiento de los porteros independientemente de quién jugara. Creo que ese trabajo se ve y ahí lo tienes, que Stolle prácticamente hasta venía acostumbrado a jugar en el Rayo todos los partidos y se tiró una temporada y media casi prácticamente jugando la Copa o poco más y cuando le ha tocado jugar, pues ahí está el trabajo que han hecho Marcos y Andoni con él, que ha sido resolutivo, ha sido determinante y ha estado preparado para afrontar la portería.
1: Es que ahir Jaume ens comentava també Stolle i Mitreski, estoy bien, estoy en un buen momento, pero lo mejor aún está por venir, o sea, mostraba ese carácter también ambicioso que té el de Macedonia,
0: Sí, ell és un... jo el conec, no? He tingut el plaer de treballar una temporada en ell i ell és una persona molt treballadora, molt ambició, algo introvertit, però ell per dins sempre vol millorar, sempre vol entrenar, és un gran professional i estic convençut de que lo que ell diu jo penso que pot passar i de la mà de l'equip, crec que l'equip i en Stolle pues, l'any que ve pues, se pot anar a més i crec que és molt positiu que tinga aquesta idea.
1: Tu has dit, Stolle aprofita l'oportunitat que té. En un moment, evidentment, on un company pues, se lesiona, desgraciadament, aquesta lesió greu que va patir Julen Aguirre-Zabala, aprofita l'oportunitat, se reivindica i revertix la seva situació. Tu també has passat per aquests moments, saps que són moments de dificultat, però ahir és quan el porter té que mostrar la seva confiança i la seva valua, com ha demostrat Stolle.
0: Totalment. Ahir, a mi m'ha passat moltes vegades en la meva carrera, i ahir és l'oportunitat que tens de demostrar la teua valia. Al final, un davanter pues, pot jugar un partit, pot eixir de suplent, però un porter juga o juga un altre. I ahir és quan t'arriba l'oportunitat, hagis estat els mesos que hagis estat sense jugar, ahir has de demostrar si els mesos que no has competit t'has preparat, has entrenat, has viscut el dia a dia com un bon professional, i ahir ell ho ha demostrat i s'ha guanyat l'oportunitat. Perquè Julen tampoc venia donant un rendiment baix, en absolut, estava competint bé, però sí que de veres que pues Stolle ha aprofitat aquesta oportunitat i s'ha estabilitzat.
2: Hablando, Chaume, de aprovechar oportunidades y de lo que aportaba Stolle al terreno de juego, antes un poco estábamos hablando de esta circunstancia, ¿no? De ya no solo las intervenciones, sino el pozo. Cuando Stolle requiere de atención médica, todos estamos tranquilos, ¿eh? Sabemos que ahí está empleando ese otro fútbol del que estábamos hablando, que, ojo, también es muy importante para los equipos. Parar los encuentros y tener esa capacidad en un momento determinado para que los propios compañeros se beneficien y se reorganicen.
0: Sí, totalmente. Al final, el portero para mí puede ser, si no el más, de los jugadores más importantes del campo, que tiene que leer el partido, pausar los tiempos, acelerarlo. Y Stolle, como os comentaba antes, para mí, si yo solo pudiera quedarme con una virtud de él, ¿no? Porque me dijeras, destaca una, la que más te diría es lo bien que maneja los tiempos, la regularidad y la seriedad y el pozo que aporta al equipo.
1: Sí, ja diguem, que ho ha demostrat. Jo crec que en aquesta gran segona volta que ha protagonitzat pues, Stolle Dimitreski, ho hem comentat, sent decisiu, determinant, salvador, com el batejarem així en aquest tram final de temporada. Estem veient pues, moltes de les seues parades en aquest tram final de temporada que ha fet Stolle Dimitreski, que el que hem comentat s'ha guanyat a pols pues, la seva renovació. Una porteria al València, Jaume, que sempre ha estat ben coberta. El València sempre ha tingut grans porters,
0: Sí, per a mi és el que comentàvem abans. Històricament, el València sempre ha tingut molt bons porters, que han donat molt bon rendiment, i bueno, crec que va en aquesta línia, crec que Stolle està agarrat el testic bé, que també veníem d'una un any complicat, perquè al final suplir la baixa de Mamar Dabili no és gens fàcil. Estem parlant de, per a mi, un dels millors porters del món. I, bueno, crec que Stolle ho ha fet molt bé, ha competit de meravella i en aquesta part pues, té que estar content, desconnectar ara el que puga i quan arribi la pretemporada, pues, a tope altra vegada.
1: Sí, se va a casar ara. Ara diu que se'n va de vacances i se va a casar. Aprofita també estos dies de descans per a casar-se el bo de Stolle. Per cert, imagina que t'alegraràs també molt ahir de veure el debut de Javi Guerra en la selecció absoluta,
0: Sí, Sí, la veritat que sí.

0: Hola, soy Diego López. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.
1: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
2: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento.
1: La salud valencianista a VCF Radio.
3: La Fundació et dona vida. Així comença la secció per a donar-vos consells per a que des de els integrants del cos mèdic que treballen així en l'Acadèmia del València vos donen consells de salut, d'higiene, consells en general interessants per a tots aquells pues, que teniu xiquets, que teniu família, que fan futbol així en l'Acadèmia del València o en qualsevol altra acadèmia i que bueno, pues, són de molta utilitat. L'altre dia seguirem parlant amb el doctor Álvaro Sala al respecte de primers auxilis, de circumstàncies que se poden donar en un camp de futbol quan estàs entrenant, quan estàs jugant i que, bueno, pues no sempre n'hi ha un metge, no sempre n'hi ha un sanitari que te pugui ajudar a resoldre aquesta situació. Com era un camp tan ampli, de dir, bueno, farem una segona part. Bueno, pues avui fem aquesta segona part parlant de primers auxilis. En este cas, avui qui ens acompanya és el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal, com està? Bona vesprada.
4: Hola, bona vesprada.
3: També fent rotacions, dins dels metges de l'Acadèmia de València. Fent rotacions i avui li toca el tor a vostè, no? Està el doctor Álvaro Sala en altra sèrie d'ocupacions, no?
4: Pues sí, sempre n'hi ha feina per tots.
3: Clar que sí. Bé, doctor, com comentàvem, primers auxilis. És un camp molt ample, fem avui una segona tanda, podríem fer fins i tot una tercera, una quarta.
4: Sí, segurament farem més, sí, perquè és un camp molt ampli i dir això, doncs, l'altre dia el meu company pues, va parlar un poquet de circumstàncies de les que acudeixen en molta freqüència i que són fàcils de controlar. I avui volíem donar un pas més enllà i parlar de circumstàncies un poquet més greus i parlar pues, de aquells traumatismes que afecten a la zona cervical i craneal.
3: Sí, d'ahí és veritat que n'hi ha més desconeixement. L'altre dia estiguem parlant pues, bueno, si te xorra el nas un poc de sang, si n'hi ha una ferida, una bambolla, bueno, cosetes que passen més en el dia a dia.
4: Efectivament.
3: Que està bé sempre, també recordar com s'ha de fer de forma correcta, però sí, efectivament, avui els temes que anem a tractar són de qüestions que poden pensar que n'hi ha major desconeixement de la gent. Així que anem a la primera de les preguntes. Està vostè preparat?
4: Crec que sí.
3: Bueno, això com si fos un concurs. Bé, com bien, pues anem a la primera de les preguntes.
5: Soy Albert, ¿qué tengo que hacer si me doy un golpe en el cuello?
4: Bé, dins dels traumatismes de la zona alta, incluís el coll i el crani, evidentment tota la zona cervical és una zona en la que molts traumatismes poden tindre lloc. Poden tindre lloc traumatismes directes, per un colp, per una colzada, per una caiguda, però quasi sempre, sobretot els més greus, solen ser traumatismes indirectes per caigudes en posicions no adequades, sobretot les caigudes laterals o les caigudes en hiperflexió del coll.
3: Sí, la típica caiguda d'un futbolista que ha anat igual a buscar una pilota de cap, se desequilibra i cau a terra.
4: El desequilibri que cau en el coll o cau en el cap doblegant-se el coll.
3: Correcte.
4: Sí, efectivament. Entonces ahí n'hi ha una barreja de circumstàncies que poden agreujar i ser problema. I d'això és el que podrem ara pues, intentar fer un poquet de diferenciació.
3: Molt bé. Bueno, pues anem a endinsar-nos en este camp en el que puguen ser els colps al coll i anem en la segona pregunta, també incidint, no?, com dic, en el que són aquesta sèrie de circumstàncies.
6: Hola, soc Marc. Volia saber quins signes són els que me fan veure a mi que un colp en el coll és greu.
4: Bé, sobretot el signe transcendental és la pèrdua de sensibilitat del cos des de la part de coll cap avall. És una circumstància molt greu, és molt evident i és fàcil de veure, però també n'hi ha variabilitats en aquesta sensació. Entonces, moltes vegades el que arriba primer, que és el que té que valorar aquesta circumstància, la gravetat de la situació, pues, té que estar pendent sobretot de les possibles canvis en la sensació que pugui tindre bé en els braços o bé en les cames la persona que ha tingut un accident en afectació del coll.
3: Uh-huh. I com se pot saber aquesta variació que pugui haver? Que n'hi ha que fer,
4: són circumstàncies individuals. Normalment, quan tu com persona normal acudixes, és possible que la persona el primer que te diga és que no noto les piernas o noto que els braços tengo un hormigueo o... Entonces, lo que tendrían que intentar és, sobretot quan el pacient està comunicant un problema d'estos, és intentar primer no mobilitzar-lo i després intentar tu realment comprovar que aquestes sensacions són realment diferents a les que podria tindre una persona normal, és a dir, tocar-li els braços, tocar-li les cames, comprovar que té sensació de que està notant-lo, i en el moment que tu com a persona no metge notes una cosa que no està dins de lo normal, pues evidentment primer acudir a un metge i intentar immobilitzar el pacient.
3: Hem entrat precisament en algunes de les coses que venen en la següent pregunta, no? Que és precisament també vinculada en aquestes qüestions de quan tens un colp en el coll. Així que anem precisament ja en aquesta tercera pregunta.
7: Hola, soy Mateo. Quiero saber si me doy un golpe fuerte en el cuello, ¿qué puedo hacer?
4: Fundamental, immobilitzar el pacient, immobilitzar la zona cervical, intentar que no hi hagi cap mobilització d'aquesta zona. Si tenim a l'abast un collari cervical seria ideal. Si no el tenim, pues, hem de buscar alguna circumstància que el puguem mobilitzar, o si no, un dels persones que estiguin en el nostre voltant faré el voluntari i que intente immobilitzar des de baix del coll el cap per mantenir-lo, que si n'hi ha que mobilitzar el pacient en una camilla, una persona té que estar dedicada simplement aquí se coll no es menege.
3: I per el xec que està fent vostès col·locant-li les dues mans
4: efectivament
3: davall de l'esquena, justament
4: davall de l'esquena, a gran del coll, i el
3: mantindre-lo rígid, no?
4: Intentant que la persona que està coordinant el coll siga la coordinadora, intentant mobilitzar el pacient a la camilla sempre des de la direcció de la persona que està agarrant el coll, que és el que mana.
3: Així que, evidentment, sempre si hi haguera un colp que pugui ser greu, tractar de parlar o de avisar
4: evidentment, sanitaris. Evidentment, els sanitaris que estiguin prop, si tenim, nosaltres tenim la sort de que quasi sempre que viatgem, pues, si no viatgem un metge, pues, viatgem un sanitari que ja està ja té una experiència important en aquest tipus de coses, i a partir d'ahí, pues, si n'hi ha que evacuar, pues, evacuar en les condicions de seguretat pel pacient el més inflexibles possible.
3: Correcte, fent que el coll pues, no tinga, bueno, que es mantinga el més rígid possible i que no tinga una mobilitat.
4: En els Estats Units això està super, super pautat, i realment en un traumatisme cervical, encara que siga lleu, l'evacuació en una competició esportiva normalment és immediata. Ells tenen uns collerots especials que nosaltres també tenim en serveis d'urgències, ne tenim, i directament immobilitzen el pacient, i si l'enduguen, tinga o no tinga sensacions de parestèsia o paràlisi o falta de sensibilitat.
3: Si alguna pregunta, també parlem de colps i de traumatismes, en aquest cas canvien d'ubicació, ja no estem parlant de traumatismes en el coll.
8: Què he de fer i no he de fer quan me donen un fort colp al cap?
4: Vale, ara ja s'ha anat un poquet a la teula de l'organisme. Parlant exclusivament de lo que és un traumatisme craneal, bàsicament el que ens pot indicar la gravetat de la situació bàsicament és la consciència. És a dir, saber si el pacient en algun moment, des que ha tingut el colp, fins que nosaltres l'hem pogut atendre, o nosaltres o la persona que s'ha atès, ha perdut la consciència, i en el cas de que no l'has que ha perdut o nosaltres no ho sàpigam, pues intentar parlar en el pacient si està conscient. Si està conscient, lo important seria comprovar que la consciència no ve acompanyada d'una desorientació, és a dir, n'hi ha que saber realment si sap on està, si sap quin dia és, si sap el seu nom, és a dir, preguntar-li coses i preguntar-li molt seguit perquè ell estigui i nosaltres conscients de que realment no hi ha ningú problema. I després, altra circumstància que pot donar-nos una gravetat important és l'aparició d'hemorràgies per els qualsevol dels orificis craneals, que és evidentment un traumatisme molt greu. Nosaltres és difícil que el vegem en el nostre esport perquè és una cosa que és més fàcil veure en un esport en molt més contacte o en un accident de esport de motor, aquest tipus de coses, però pot ocórrer.
3: Pot arribar a ocórrer, sí. Sí. També vinculat en este assumpte, en els traumatismes craneals, arriba la següent pregunta.
9: Hola, mira, me gustaría saber qué signos marcan cuando se dan un golpe en la cabeza a los niños, si son graves, si no...
4: Hem d'intentar comprovar que realment el pacient no ha tingut ninguna alteració en la consciència, d'acord? Si realment no ha hagut una alteració en la consciència, el traumatisme sol considerar-se com leve i qualsevol traumatisme passa a ser un traumatisme control domiciliari. Normalment, és un pas més allà, però si parlem per exemple d'un traumatisme dins d'un camp de futbol en el que estem nosaltres, si fem una valoració inicial i comprovem que és un traumatisme leve, després li donarem una fulla on li direm, mira, en casa tens que comprovar que no te passen ninguna d'aquestes coses.
3: Si t'has marejat o no t'has marejat en el sarte, sí, per exemple, no?
4: Si tens episodis de vòmits sense nàusea prèvia, si realment tens un dolor de cap mantingut, i totes aquestes coses, o de repente notes que te mareixes, totes aquestes són signes d'alarma després d'un traumatisme, perquè moltes vegades, així com el coll, normalment són estructures nervioses en una estructura, diguem, mòbil, el cap és una estructura tancada i hi ha sintomatologia que apareix al cap del temps, sí, per hiperpressió, és a dir, si no, una xicoteta
3: no
4: hemorràgia que està augmentant la pressió en el crani, tu no lo veus, però a lo millor a les 2 hores està causant un problema. I per això se les diu que en 24 hores deuen estar tranquils, deuen de controlar-se aquestes coses i a partir d'ahí fer vida normal.
3: Molt bé. La última pregunta, ja també vinculat en el tema dels traumatismes craneals.
10: Hola, soy Aaron y me pregunto qué tengo que evitar si me pego en la cabeza.
4: Sobre todo, ni hay que intentar no llevarle importancia al asunto, ¿vale? Un traumatismo craneal siempre es una circunstancia a la que ni hay que tindre conter, ¿vale? No se le puede decir, tranquilo, no pasa res, eso es un chichón, tranquilo, no pasa res, eso nos ha pasado a todos. Bé, doncs, pero ni hay circunstancias... sobretot al cap de les hores que poden donar problemes, d'acord? Ens passa com en el coll, intentar, sobretot quan són traumatismes greus, immobilitzar la zona. I si són traumatismes lleus que envies a casa, sempre aconsellem, i perquè està així escrit en els diaris, que si hi ha dolor de cap, intentar no donar medicació que puga alterar la coagulació de la sang, perquè la majoria de problemes greus dels traumatismes són les hemorràgies intracraneals, d'acord? Aleshores, tu, si tens un traumatisme craneal, tens un xiquet que té un dolor de cap i li dones un Voltaren, un ibuprofeno, qualsevol medicació antiinflamatòria que té descrita dins de les seues efectes secundaris, l'alteració de la coagulació, pues pots estar afavorint...
3: O una aspirina, per exemple, que s'anava abans, que fa que la sang siga més fluida.
4: Pues, tots els derivats de l'aspirina, tots ells tenen en major o menor medida aquesta, diguem, contraindicació en els traumatismes craneals. Aleshores, si tenim un dolor, hem de donar un paracetamol, que no afecta per res la coagulació, i ja està.
3: Pues perfecte. Pues bé, doctor, hi queda l'explicació. Avui és veritat que era un tema un pel·li, si voleu, més farragós, no tant del dia a dia com el dia que
4: se siguera, allargat, això.
3: Que, no tant com el dia a dia, que estiguem parlant de, bueno, pues de com se tanyen les ungles, una altra sèrie de coses, però bueno, també poden passar en un camp de futbol, tindre traumatismes craneals o tindre traumatismes al coll. Interessant, com sempre, la selecció de la Fundació et dona vida, avui en companyia del doctor Aliaga. Un plaer, com sempre, doctor, que ens hagi acompanyat. Gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
1: VCF Radio, Amunt València. Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa. ¿Tenías pensado apuntarte al campus de verano del Valencia Club de Fútbol y aún no lo has hecho? ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! Si tienes entre 6 y 16 años, puedes apuntarte y consultar toda la información de fechas, precios, edades en la web campusvalenciacf.com. ¡Date prisa! ¡Últimas plazas!
11: VCF Radio, con millor son en els gols del València.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida, esta secció que tenim ací a VCF Ràdio, la ràdio oficial del València, per a tractar temes de salut, d'hàbits saludables, per a la pràctica del futbol i sobretot de l'esport en general. Sobretot el que volem és que aquest espai servisca de conscienciació de lo important que és cuidar-nos i sobretot fomentar els bons hàbits saludables en xiquets i en xiquetes. I avui encetem esta secció per a parlar de l'obesitat infantil, un problema que, la veritat, afecta a molts xiquets i xiquetes de València, de la comunitat valenciana, més del que pensem, I anem a parlar de l'obesitat infantil i, sobretot, de com combatre-la amb el Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, que la veritat és que està fent un gran treball. Un servidor va ser testic de decepció en el mateix hospital, pues, del treball que estan fent. De fet, van rebre pues, han rebut un premi a nivell nacional pel seu programa PAIDO per a, bueno, previndre i combatre l'obesitat infantil. I amb la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, la doctora Empar Lurbe, els metges Isabel Torró, Julio Álvarez i també un enginyer que també participa en este programa, Pau Redon, pues van a ser els encarregats de ajudar-nos i d'explicar-nos pues, com previndre i com combatre l'obesitat infantil. I anem a començar avui amb la doctora Empar Lurbe, que és la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València.
2: L'obesitat infantil és un problema de salut actualment. Jo diria que per diversos motius. El primer de tots perquè és una patologia amb elevada prevalència. Què vol dir això? Que és un problema que se presenta en molta freqüència. A més, cada vegada han vist en els últims anys que aquesta prevalència ha anat augmentant i jo diria que més allà, cada vegada, els xiquets no és que siguin més obesos, sinó que és més greu l'obesitat que tenen. És més el grau que té és major, és a dir, augmenta la freqüència d'una malaltia com és l'obesitat i, a més, són més severes, el grau d'obesitat és major. Que, curiosament, menys d'un 1% estan primers. El 54% tenen el pes normal i la resta, és a dir, aquest 45%, tenen algun grau de sobrepès.
1: En la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, cap del grup de Ciberov, aquest programa premiat a nivell nacional, estem en Empar Lurbe. Empar, què tal? Bona vesprada.
3: Bona vesprada.
1: Bueno, pues anem allà. Estàs disposada ja i preparada a contestar a totes les preguntes dels xiquets, xiquetes, pares i mares?
3: Clar que sí, encantada.
1: Bueno, pues allà va. Primera pregunta.
4: Què és l'obesitat i com la definim en nens i adolescents?
3: L'obesitat és, podem dir que és una malaltia. I és una malaltia que avui a dia està sent un problema de salut pública. Per què diguem que està sent un problema de salut pública? Pues perquè cada vegada té més prevalència. És a dir, cada vegada és més freqüent en la població pediàtrica. I per tant, com a malaltia, pot donar complicacions a curt i a llarg plaç. Però què podem dir que és l'obesitat? L'obesitat és un trastorn metabòlic que se produeix en general, quan estem parlant de l'obesitat que afecta fonamentalment a la població pediàtrica, perquè n'hi ha una desproporció entre les calories que s'ingereixen i les calories que se cremen. I sempre n'hi ha un balanç favorable, se crema menys de lo que entra. Què vol dir això? Pues que mengem més de lo que se deuria de menjar en molta caloria i se crema menys, estem més sentats i una vida més sedentària i menys activa. A què porta això? Això porta a que n'hi hagi un augment de la grasa corporal, que és el que caracteritza la presència d'obesitat. Què diguem, com podem nosaltres saber si un xiquet té un pes normal o no té el pes normal? A diferència de l'adult, que n'hi ha un punt de tall per definir si és obès o no, en els xiquets n'hi ha una característica fonamental i és que els xiquets creixen i se desenvolupen. Per tant, nosaltres esperem pediatres lo que fem és anar a un estables, que és el que diguem els percentils, que és que se gasten ara, en general, són els de l'Organització Mundial de la Salut, que el que fan és mos donen una distribució en funció del sexe del xiquet, si és xic o xica, i segons l'edat que tinga, en quin punt està un paràmetre que relaciona el pes i la talla, és a dir, l'índice de massa corporal. Si aquest índice de massa corporal està per damunt del punt de tall que nosaltres considerem com a pes normal, vol dir que aquest xiquet té un excés de pes per la seva edat i pel sexe.
1: Pues, Empar, jo crec que la pregunta ha sigut perfectament contestada. Segona pregunta.
5: ¿Con qué frecuencia aparece en los niños españoles la obesidad?
3: La obesidad es altamente prevalente. ¿Qué vol dir quan estem sentint que mos diuen que una patologia és altament prevalent? Pues que és molt freqüent. ¿I en quins datos estem encontrant-se a nivell de l'estat espanyol? Bueno, pues podem comentar els datos d'un estudi que és el que se coneix com l'estudi Aladino que va fer el Ministeri de Sanitat. Aladino que respon a l'estudi que contempla l'alimentació, l'activitat física, el desenvolupament infantil i l'obesitat. En aquest estudi varen incluir-se xiquets de 6 a 9,9 anys i agarraren xiquets de totes les comunitats autònomes de l'Estat. En total, es varen incluir al voltant de 800 alumnes de 6 a 9 anys. I quina va ser la prevalència que se varen trobar? Pues bueno, del total de la població que se va estudiar, un 55% tenien un pes normal. Menos de un 1% estaven prims, és a dir, estaven per baix del pes que es tocava. Però un 45% tenien un excés de pes. És a dir, uno de cada dos xiquets de 6 a 9,9 anys tenen algun grau de sobrepès. Si això ho dividim, com comentàvem al principi, en el que és sobrepès o el que ja alcança el nivell d'obesitat, de sobrepès n'hi havia un 26%. És a dir, aproximadament uno de cada quatre xiquets pesa més de lo que li toca. I d'obesitat estàvem en un 18%. És a dir, podíem dir que uno de cada cinc. Com podem veure, són xifres que són importants. No pensem en tratar, pensem en evitar, en previndre que això aparega.
1: Anem en la tercera pregunta.
6: ¿Hay diferencias entre distintas comunidades autónomas?
3: Pues sí, també hi ha diferències entre les comunitats autònomes. En aquest estudi, que estem agarrant una població similar, representativa de lo que és l'estat espanyol, n'hi ha comunitats autònomes que tenen molta més prevalència de l'obesitat que altres. Entre elles, per exemple, Canàries és una comunitat que té una elevada prevalència d'obesitat i de sobrepès, tant en xics com en xiques. On està la comunitat valenciana? Bueno, pues en el cas dels xics, la prevalència d'obesitat està al voltant del 20%, és a dir, uno de cada cinc, i del sobrepès està ja al voltant del 50%, si juntem sobrepès i obesitat, uno de cada dos. És a dir, obesitat, uno de cada cinc. Sobrepès i obesitat, uno de cada dos. En el cas dels xics, en la nostra comunitat. En el cas de les xiques, en el cas de les xiques, la presència d'obesitat està al voltant d'un 20%, uno de cada cinc. I el que és sobrepès i obesitat, també estem al capdavant, perquè estem al voltant del 45%. És a dir, a nivell de l'Estat n'hi ha diferències i la comunitat valenciana pues, té aquestes dades que, des de luego, són preocupants, igual que la resta del país, en el que trobar que uno de cada dos xiquets tenen algun excés de pes pues, no deixa de ser un tema per a preocupar-nos.
1: Següent pregunta.
7: ¿Es más frecuente la obesidad en chicos o en chicas?
3: Pues si mirem el global de la prevalència d'obesitat, podem dir que els xics, n'hi ha més xics obesos que xiques. en el estudi este, que és de referència de l'Estat, quan parlàvem d'obesitat, un 21% dels xics són obesos. Les xiques, un 16%. És a dir, sí que n'hi ha diferència. Més obesitat en els xics que en les xiques. Sin embargo, si anem a la part del sobrepès, pràcticament són igual. Uno de cada quatre xics i uno de cada quatre xiques tenen algun excés de pes. És a dir, diferències en el sexe. En quant a sobrepès com a tal no en tenim, però en quant a obesitat, més xics obesos que xiques.
1: I l'última pregunta, jo crec que molt important.
4: ¿Cuáles son las consecuencias de la obesidad?
3: Lo primer que tenía que pensar es que la obesidad tiene consecuencias ya a curt y a llarg plazo. Y que probablemente en la presencia de obesidad estemos asistiendo a lo que antes pensaban que era patología, que només era del adulto, pues ve, está apareguent ya en el chiquet en presencia de obesidad. ¿Quiénes son este tipo de complicaciones? Pues lo primer, ni a més hipertensió de la que n'hi ha abans. Abans, realment, xiquets hipertensos, puguem dir que se limitaven aquells que tenien una patologia de base i que això feia que pujara la tensió. Avui en dia, en presència d'obesitat, la hipertensió arterial és prevalent, és a dir, és freqüent, i això està ja posant l'organisme en un risc, sobretot si tenim en compte que el xiquet és un organisme en creixement i desenvolupament. Quines altres alteracions podem trobar-se ja? Pues lo que se diu alteracions metabòliques. La diabetes tipus 2. La diabetes tipus 2 és una malaltia que era abans única i exclusivament de l'adult i ara, en presència d'obesitat, podem encontrar-la ja. També, pues, l'augment del colesterol. Més coses que no s'han acabat així. Pues el tema de totes les alteracions que puguen tindre des d'un punt de vista psicològic. ¿Y qué podemos encontrar en els xiquets obesos? Pues tenen una baixa autoestima. Moltes vegades són xiquets en depressió i en ansietat que es porta a que puguen tindre fracàs escolar. I això ens ha de preocupar a tots perquè és una època on l'aprendissatge és fonamental. Per tant, això jo diria que planteja dos problemes importants. El primer, un problema de salut pública. I el segon, la necessitat de tindre que intervindre d'una forma multidisciplinar i implicar no només a lo que són la part dels metges, dels pediatres que tenim que cuidar dels xiquets, però també a la societat, l'escola, els mitjans de comunicació. Això és algo que tenim que fer entre tots. I en esta filosofia és lo que en l'Hospital General de València, en el Servici de Pediatria, està desenvolupat des de fa molts anys el programa d'atenció integral a l'obesitat infantil, que contempla tota aquesta intervenció multidisciplinar, en la que nosaltres tenim que aliar-se hasta en les noves tecnologies per a fer que aquests xiquets siguin capaços, primer, de no desenvolupar obesitat, i si la desenvolupen, fer que s'aborde d'una manera integral perquè revertisca aquest augment de pes i tornen a ser xiquets que tinguin un pes completament normal. Sense dubte, un programa d'aquestes característiques pot facilitar aconseguir els objectius que tenim que proposar-se. Fonamentalment, tindre una joventut sana, xiquets i adolescents que siguin completament sans. Sense dubte, ha sigut entès la filosofia d'aquest programa que va rebre el Premi de l'Estratègia NAOS del Ministeri de Sanitat en el 2010 i que contínuament estem innovant-lo a fi de millorar la salut dels xiquets que tenim al nostre càrrec.
1: Pues sabis consell, els que ens ha donat la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General en part l'Urbe i, doctora, continuarem parlant així en el nostre programa, en la nostra secció La Fundació te dona vida de la obesitat infantil.
3: Moltíssimes gràcies.
8: Hola, soy Javi Guerra. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.
9: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una deu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt!
10: Hola, soy Diego López. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dona Vida. Estem en la secció d'hàbits saludables de la Fundació del València. Avui anem a parlar de la salut dental. És molt important, eh? Més important del que se pensem per als esportistes, per als futbolistes, el tema de les dents, perquè ens ajuda també a previndre les lesions. Però bueno, ara ens ho conta tot i ens ho explica el metge de l'acadèmia, el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal?
2: Bona vesprada, Rubi, si estem una altra vegada.
1: Estàs un poc constipat, no?
2: Sí, no he fet cas a mi mateixa dels consells que donem i mira el que passa.
1: N'hi ha que previndre, la setmana passada parlarem de previndre els constipats, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Però vaya, bueno, vaya. La veritat és que l'horatge tampoc acompanya, eh?
2: No, la veritat
1: fred,
2: és que
1: fa calor.
2: S'enganyem a vegades en la roba que escollim per la faena i el que passa, no, ningú estem lliures, ni els metges.
1: Bueno, doctor, avui anem a parlar de la salut bucodental, que és més important del que pensem, sobretot per als esportistes, per als futbolistes, per allò d'evitar lesions. Eh?
2: I tant, encara que no n'hi ha estudis científics clars que ho demostren, nosaltres en la nostra experiència sí que hem observat que n'hi ha certa relació en lesions, sobretot de tipus muscular, associades a una higiene dental no adequada. I com tot en esta vida,

0: nanos de la academia.
1: O sea que anem a començar ja ara ja la campanya de revisió de les dents de tots els xavals, dels psicòs de l'acadèmia, no?
0: Va fer-se, sí, i bueno, ja l'han fet en la gent major, amb certes juvenils, els que deixes i faltes ja han sigut revisats, i no sols hem revisat l'habitual tema que vosaltres sempre m'instruïm més, que és la càries, sinó altres tipus de problemes, com les maloclusions. Més que res, no perquè n'hi hagi que intervindre directament en elles, sinó per aconsellar, perquè sí que és de veres que són alteracions que ajuden a que la dentadura no faci el seu treball de forma adequada. Bàsicament, el seu treball és fer la primera part de la digestió de l'alimentació que fem.
1: Bueno, doctor, pues anem amb les preguntes dels oients, dels psicòlegs i dels pares de l'acadèmia que estan així en tots els dies en la ciutat esportiva de Paterna. La primera pregunta.
2: Me llamo Lucas y quiero saber cuántas veces me tengo que lavar los dientes al día.
0: Bé, si yo fuera un odontòleg, probablement te diria que cada vegada que vas a la cuina o al menjador, després hauries de rentar-te les dents. Per una mínima higiene, considerem tots que haurien, per lo menos, de rentar-se després de cada una de les menjades principals de la jornada, per a que tots els restos d'aliments no queden dins dels forats que tenim d'entre les dents i que això puga produir un focus d'infecció en aquesta zona, tant a nivell de la geniva com del mateix dent, generant una caries dental.
1: A voltes se parla 3 voltes al dia. No, és millor sempre que menges algo rentar-te per a que no quede ahí absolutament res entre les dents.
0: Evidentment, n'hi ha dinars que uno no fa en casa, és fàcil que s'almorzar, que no estem en casa, pues siga complicat, però a veure, depenent també del tipus de dentadura, hi ha altres sèries de dispositius o de maneres de netejar la boca que després crec que ja parlarem en altres preguntes.
1: Segona pregunta.
3: Me llamo Santiago. ¿Y qué tipo de cepillo es el mejor?
0: Bueno, qualsevol que puguem utilitzar són adequats sempre i quan sàpiguem bé com raspallar el dent, que és lo important. Vull dir, no és necessari tindre un fantàstic raspall elèctric que puga manejar-se tantes vegades al minut perquè la placa bacteriana es manege. Si fem una bona raspallada de dents en un raspall normal i corrent, probablement aconseguirem el fi, que és intentar que la placa bacteriana que se fa en els dents i que se fa sempre, pues, tinga un creixement el més lent possible i mantinguem la nostra geniva i les dents que estava pegada a ella el més saludable possible.
1: Tercera pregunta.
4: Hola, me llamo Hugo. Si me lavo los dientes, ¿puedo dejar de ir al dentista?
0: Això me ho han preguntat a mi algun xiquet. I la resposta, evidentment, és no. ¿Vale? Hem de ser clars en la higiene bucal, però per molt que nosaltres se raspallem bé, que gastem un col·lutori, que sapiguem que també és un apoyo important a l'hora de mantenir aquesta higiene bucal. El que és ben cert és que la placa bacteriana és una placa natural que està ahí i que té tendència a créixer i té una tendència coneguda en quant a temps de creixement. I s'ha demostrat que mínim 2 vegades a l'any una visita al dentista per a llevar eixa placa bacteriana pues ajuda molt a que la geniva no agarre defectes importants, inflamacions, gingivitis, que al final porten piorres i falta de agarre a la dent, a la llarga. Entonces, és algo que tenim que cuidar, i per molt bé que se cuidem, aquests professionals estan ahí per ajudar i lo molt aconsellable és fer-lo així.
1: Quarta i última pregunta.
5: Me llamo Pablo y quiero saber por qué es importante no tener caries.
0: Bé, vaig a enfocar-te-lo de dues maneres. La primera, la forma funcional, és a dir, nosaltres tenim les dents en la boca per a mastegar bé l'alimentació i aconseguir

0: hacer la primera digestión mezclante el alimento en la saliva de la boca, que es una tarea molt importante, que a veces se olviden de ella, y que esa tarea en la fuerza que tienen que hacer, que es una fuerza importante, es difícil poderla hacer cuando tienes una dentadura en caries. La caries es una infección de la dent que conlleva una pérdida de la zona externa de la propia pieza dentaria, de lo que es el esmalte. Y evidentemente, tú si mastegues vas a tener dolor, no vas a mastegar igual, vas a hinchar normal. Eso es una manera. La otra manera es la forma indirecta. Y es lo que hablaba antes. Para demostrar que esas xicotetes infeccions, no solo es de la boca, sino de altres parts del cos, podien ser, pero básicamente de la boca, porque es on més freqüent se dona, están relacionades en problemes a nivell muscular, perquè es produeixen certes desequilibris bioquímics a nivell de les zones cel·lulars que favoreixen la presentació de trencaments fibrilars. Aleshores, nosaltres fem molta cura quan fem les nostres revisions normals en vigilar que això no ocorrisca. Però, evidentment, si se planifica una revisió, és probablement la primera línia que té que controlar el odontòleg a l'hora de revisar.
1: Per això ja dic que és molt important cuidar-se, també tindre bons hàbits saludables en la higiene pues, dental, com està explicant el doctor Juan Aliaga. Pues ara n'hi ha que aplicar-se, eh? Així no queda una altra.
0: Correcte, sí, ja que fer-ho.
1: I doctor, vostè a cuidar-se un poc.
0: Moltes gràcies, espero que se passe prontet això.
1: Vinga, gràcies.
0: Vinga, adeu.
2: Hola, soy Andrés Caro, jugador del Valencia Mestalla. Escucha todos nuestros partidos en VCF Media Radio.
3: ¿Necesitas un seguro para tu coche, moto o furgoneta? ¿Y solo para unos días? Con Muévete por Días lo tienes fácil. Tendrás la cobertura obligatoria los días que necesites y lo podrás contratar 100% online. Porque con Muévete por Días solo pagas por lo que necesitas. Así de sencillo. Entra en muévetepordias.com y contrata ya.
4: Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa. VCF Media Radio. La veu del València Club de Futbol. Connecta't al sentiment.

0: Taris en Dazón, o sea que te deixem que ara tens faena, Jaume.
1: Vale, moltes gràcies, amics.
0: Jaume Domènech, parlant de Dimitrescu, ara de seguida també pues, fem alguna valoració el que ha dit Jaume, però tornem al directe, tornem a la ciutat esportiva de Vila-real, perquè hem començat este informatiu en eixa victòria, eixe bon debut que havia tingut el nostre Aleví de l'Acadèmia, guanyant-li al Barça 1-0, i crec que el nostre company Vicent Burguet està en un protagonista molt especial, Vicent.
2: Hola de nou, pues sí, estic en un protagonista molt especial i com tu deies, el nostre Levi ha guanyat 1-0 en el debut de la Liga FC Futures i estic així en el golejador, en Álvaro Mompó, el número 7. Bona vesprada, Álvaro.
3: Hola.
2: Bueno, com veieu, Álvaro, que és un xaval molt més tímid fora del camp que dins, però sí que és de veres que, bueno, has enganxat la pilota, has tirat a córrer, i què pensaves quan estaves corregant?
3: Pues... que...
2: Bueno, està sí, clar, està similant encara que
0: ha marcat. Ha fet una gran jugada, ha fet una gran jugada, se n'ha anat i, bueno, ha culminat en un gran gol,
2: Claro, no sé, Álvaro, ¿has marcat molts gols així en Lliga?
3: Sí, bastants.
2: Ha marcat prou gols així en Lliga.
0: Però marcar-li al Barça, cuidado, marcar-li al Barça són paraules majors,
2: Home, el Barça no s'hi de marcar tots els dies, Álvaro.
3: Ja li ha marcat dos voltes.
0: Ah, molt bé.
2: Dos voltes, li ha marcat, també en l'edició del Mundial, no?
3: No, en el Mundial no, en un altre torneig.
2: Home, pues ja veig que Álvaro és el verdugo perfecte.
0: Li té presa la medida al Barça, Álvaro li té presa la medida al Barça.
2: Y te expresa la medida, que se pase el Barça per a hielo, que es el teu poble, y bueno, ahí en la cancha municipal también disguanyaries, ¿o qué?
3: Sí, fácilmente.
2: Fácilmente, digo. Bueno.
0: Ahora, están en morales y confianza, chicos.
2: Claro, Álvaro es banda, regatechador, también marca gols. El teu referent ídol del primer equip, ¿sabrías dir alguno?
3: Ramachani.
2: Mira, Larry Ramachani, Robi.
0: Bueno, pues molt bé. Bueno, deixem a Álvaro i als jugadors del nostre Levi, però se'n van anar a dinar, no? Tenien pressa, no, Vicent?
2: Sí, se'n van a dinar, però una última pregunteta. Álvaro, tu imagina't, fica-ho en el cap, mentalitza, ¿vale? El diumenge, imagina't que plegarem a la final després de disfrutar d'aquesta experiència i, si pot ser, competir, a qui li dedicaries el gol de la final?
3: A tots els que no han vingut a este torneig i als meus abuelos que m'estan veient d'ahir dalt.
2: Pues una resposta de Déu, d'un jugador i una persona de Déu.
0: Una dedicatòria molt especial de Álvaro, el golejador de la Leví de l'Acadèmia, en ixe bon debut que ha tingut este matí, en guanyant-li al Barça 1-0. Després tornem, Vicent, de nou ahir a la ciutat esportiva de Vila-real, però ja dic que el directe avui és el directe, senyor Barea.
4: Desde luego, y al final yo creo que la alegría de los chavales después de ese primer triunfo en la Liga FC Futures bien merece la pena que tengan ese espacio hoy aquí en nuestro informativo y que podamos escuchar sus sensaciones, ¿no? Lógicamente con esa timidez de los niños, pero con el esparpajo que muestran en el terreno de juego. Estábamos siguiendo justo antes de empezar el informativo el arranque de partido donde hemos conseguido el tanto de la victoria, luego los primeros compases también de nuestro programa habitual aquí de lunes a viernes, viendo los instantes finales de partido, y contentos y satisfechos por los chavales, por ese primer resultado, pero sobre todo, y como decía el míster Cristian Castells, con el que hemos hablado anteriormente, que nos ponía Vicente Burguet en directo, lo importante, que disfruten, que aprendan y que lleguen preparados para la siguiente etapa, y en un torneo de este prestigio, pues oye, estamos acostumbrados a conseguir buenos resultados, tenemos el primer partido ya en el bolsillo, hay que seguir en la tarde de hoy y en la jornada de mañana.
0: Bueno, Víctor, ¿y en qué te quedes del que ensayate el nuestro protagonista muy especial en este informativo? Jaume Domènech, parlant de la renovació de Stole Dimitrescu i el bon moment del porter de Macedònia.
4: Bueno, en algo que yo creo que todos coincidimos, ¿no? Que es la apuesta que realizó Stole Dimitrescu en su día por dar un salto en su carrera, cómo llegó al Valencia Club de Fútbol y cómo cuando le ha llegado la oportunidad la ha aprovechado. Y por ese rendimiento se ha ganado la ampliación de su contrato durante dos temporadas más. Lo que aporta en cuanto a intervenciones se refiere, pero también el pozo de portero y de futbolista que ayuda a conseguir los triunfos al equipo más allá de sus paradas. Y eso es algo que destaca Jaume Domènech, que sabe también muy bien manejarse en ese tipo de situaciones y que reconoce el de Almenara, que es fundamental. Eso lo aporta Stole. Y gracias a la regularidad que ha tenido en la segunda vuelta de la competición después de lesión de Julen Aguirre-Zabala, hemos sido capaces de ver esa versión de nuestro guardameta luciendo la camiseta del Valencia Club de Fútbol, y nos alegra y mucho la continuidad del internacional por Macedonia, puesto que es una apuesta segura para la portería de nuestro equipo.
0: Stole Dimitrievski, la seua renovación, ya diem, es el primer movimiento oficial que ha fet el Valencia de cara a confeccionar l'equip. La próxima temporada, 26-27, van a haber, pues, ni habrán més movimientos que ya están, pues, en marcha, y que a medida que se vagin produint de manera oficial, pues, se ho anirem contant. Ya dic, se está buscant reforzar l'equip en moltes posicions. Estan clares, estan definides, els perfils també estan molt clars. Bueno, pues tenim el CEO de Futbol del València, Ron Gurley, mans a l'obra, i així ja diem, anirem contant-ho. Ara tornem a fer una pausa, se n'anem a Vila-real, encara tenim que contar més coses de l'acadèmia i del València femení.
5: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestros partidos en la radio del Valencia.
6: El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
7: Arranca el partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. Gol de Fritos Pérez.
6: Las patatas del deporte valenciano. ¿Tenías pensado apuntarte al campus de verano del Valencia Club de Fútbol y aún no lo has hecho? ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! Si tienes entre 6 y 16 años, puedes apuntarte y consultar toda la información de fechas, precios, edades en la web campusvalenciacf.com. ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! Cada día, miles de datos de empresas y particulares se ven comprometidos. Mantén tu identidad digital a salvo de manos de hackers gracias a la empresa valenciana Internext. No permitas que roben tu información personal y pásate a Internext, proveedor oficial de cloud del Valencia Club de Fútbol.
8: VCF Radio, la Academia.
0: La actualitat de l'acadèmia, que està sent protagonista també en este informatiu i en ixe bon debut que ha tingut el nostre Alevín, en ixa Lliga Futures que ha començat este matí a Vila-real, en ixa victòria del nostre Alevín 1-0 davant el Barça. Tornem a ixa ciutat esportiva de Vila-real, Vicent Burguete.
2: Hola, hola, hola. Pues quant de temps, no? Que no me escolteu. Correcte, així estem en la ciutat esportiva de Vila-real, en este break que tenim hasta les 5 de la vesprada, horari en el que el València, l'Alevín de Cristian Castells, es medirà a l'Oviedo. Recordem que no es televisa cap dels partits d'esta vesprada. València-Oviedo, a les 6, València-Alavés, i a les 8, València-Rayo Vallecano, que li ha donat molta lluita al Barça, que ha hagut front a l'equip de Cristian Castells.
0: En un bon debut, com diem, Vicent, ho hem contat en directe, però bueno, el que ha tingut el nostre Alevi, guanyant-li al Barça, que és un dels favorits en ixe gol que ha marcat Álvaro, l'1-0.
2: Home, Álvaro Mompó, el de Hielo de Malferit, que a este pas va deixar a Nino Bravo en anècdota, perquè quina qualitat que té el número 7, enganxava la pilota per banda dreta, i vamos, pacadins, que diguem en VCF Media Radio, aixina que a veure si pot marcar més gols, però sobretot, ja diguem, ja ho ha dit Cristian Castells, formar-los per a la categoria infantil, que és la que ve a partir de setembre, i si es pot repetir la sort, bueno, la sort es provoca el treball de fa dos edicions, quan vam guanyar, en també Rafa Murgui en la banqueta, pues a veure si es pot donar.
0: Sí, fa dos temporades El equip de l'Acadèmia del València se va proclamar campió d'eixe torneig de la Lliga Futures. L'any passat arribarem a les semifinals. A veure si enguany tenim més sort amb eixe equip de Christian Castells, que hem escoltat a l'entrenador i al golejador en directe des de Villarreal. Esta vesprada recordem l'Oviedo a les 5, l'Alavés i el Rayo Vallecano, Vicent.
2: Sí, el Oviedo, Alavés y Rayo Vallecano. Recordem que també en el nord, en el País Basc, també pues el Alavés no treballa a les categories de futbol 8, ni el Alavés ni pràcticament quasi ninguna cantera de allí d'alta, sinó que pot ser un factor diferencial. I el Oviedo i Rayo, que veurem com apleguen. El Rayo, ja vos dic, en la primera jornada, en el debut, que li ha donat molta lluita al Barça, i de fet els culers que venien de fer esa bona actuació en l'edició mundial, pues han tingut que patir sud i quasi sang front al Rayo Vallecano. I, pues bueno, però ja recordem, el guanyador d'aquesta edició mundial va ser el Real Betis, que no està en el nostre grup, però es pot esperar en les possibles eliminatòries del dia de demà.
0: Bueno, pues Vicent Burguete i Gonzalo Naya, nostres companys de l'Acadèmia, que esta vesprada en les xarxes socials de l'Acadèmia aniran informant-nos d'eixe torneig de la Lliga Futures i dels partits que encara li queden a la Levi de la nostra Acadèmia. Parlant de l'Acadèmia, Vicent, recordem que este cap de setmana el infantil se pot proclamar campió de la seva lliga.
2: Correcte, de la Lliga Autonòmica, l'infantil, que juga demà a les 11 del matí en el Antonio Valls, front a l'Hèrcules, en Alacant, fora de casa, però en l'última jornada recordem que va ara mateix líder, empatat a punts en el Villarreal, però sí que és de veres, és a dir, anem per dalt, 3 punts, però es podria donar una circumstància en l'última jornada molt improbable, i és que el València hauria de perdre per 15 gols de avantatge front al Hèrcules, també tenint en compte com quedarà el Villarreal. Així que tot pareix que l'equip de l'infantil va ser campió de Lliga, tindrà aquesta sort que no ha pogut tindre una gran campanya. I bueno, l'infantil que li pot guanyar al Villarreal la Lliga està quasi fet, però ja sabeu que els partits se tenen que jugar.
0: Gràcies, Vicent Burguete, des de la ciutat esportiva de Villarreal, contant-nos esta Lliga Futures que ha començat el Aleví en eixa victòria davant el Barça i esta vesprada la resta de partits. I anem a acabar este informatiu del València en la celebració de tots els equips femenins que han aconseguit l'ascens. El primer equip, el València femení, el retorn a la Lliga F, a l'elit del futbol femení, el filial pujant a segona federació, però també va pujar a tercera, i a Lliga Autonòmica. Tots els equips del femení han celebrat junts i s'ascens.
9: Creo que los cuatro ascensos pues demuestra el proyecto que ha hecho el club y el gran esfuerzo que ha hecho desde categorías inferiores para apostar, para devolver al equipo a Liga F. Creo que es muy importante al final, porque desde la cantera nos ayudan también, nos refuerzan al primer equipo en entrenamientos, en momentos que hacen falta jugadoras, que como este año se ha visto, pues nos han ayudado muchísimo, y creo que habla muy bien del club, como digo, que apuesta por la cantera con estos cuatro ascensos de este año.

0: El millor de VCF Media.
1: Hola, benvinguda abuela. Mira què anava a dir-me a mi, que estaria així contant del món sencer la passió valencianista de ma abuela Trini. Va néixer al 1935 i sempre deia que, junt de son pare, des de ben menudeta, escoltava el València en una ràdio que tenien. Era tot un privilegi en aquella època. De menut, sempre contava que hi havia una època en la que les dones acompanyades dels homes entraven gratis i que s'esperaven ella i un grup d'amigues i quan veien un grup d'homes entraven darrere, fent com si foren les dones, perquè no tenien diners com per a comprar les entrades, però per veure al seu València el que fera falta. Vas inculcar a tots els teus fills i nets aquest sentiment i en disfrutar de grans moments valencianistes junts. Fins que el metge va dir-te que no te tragares el passe, però tu li deies que no, que el València era la teva vida. I ahí estaves, lluitant contra el càncer i contra tots els rivals que s'enfrontaven al nostre València, amb un somriure d'orella a orella cada vegada que cantaven gol, amb totes les nostres forces. Quan vas tornar a recaure, el primer que tornaves a preguntar va ser si podries seguir anant a Mestalla. I el metge te deia que el primer era la teua salut, que no havies de posar-te nerviosa ni fer cap esforç i tu on estaves. A mi el València me dona vida, doctor. Ma abuela era de traca. A més, absolutament totes les nits s'adormia soltant coses del València. Era indispensable perquè el dia següent, quan ens vèiem, debatíem sobre l'actualitat del València. Recorde l'últim partit que vam anar a Mestalla. Va ser el partit de Lleixendes a Mestalla. Quin dia tan màgic! Quan ja estava molt maleta i tenia que vindre el metge a comprovar que estava bé, que no estava desorientada ni res, li preguntava que si se'n recordava l'any que va néixer. I ma abuela deia, ui, això és molt difícil. Pregunta'm per l'alineació del València que te la di de carrereta. Estos Nadals li vàrem regalar la maqueta de Mestalla i al vore-la li donó un abraç dient: ai, el meu València, com el vull jo. No he conegut ni coneixeré a ninguna persona que duga tan a dins el València. Per a mi, el sentiment valencianista és ma abuela. El dorsal número 12 és el de ma abuela. Des del cel no deixes animar mai. Amb un València.
0: El millor de VCF Media.
2: Soy Rubén Iranzo, jugador del Valencia Mestalla y sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.
3: 100 anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Radio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
4: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
5: El partit del València a VCF Radio.

0: tu gente, tu estadio, tu escudo. Desde joven nos enseñaste lo que significaba amar algo, luchar para conseguirlo y disfrutarlo como nadie. Tu manera de ser hizo que tu imagen fuera reconocida por todo el mundo. Ya te lo decía yo en casa. Hacías amigos allí donde pisabas. Un valencianista único, me decían por la calle, que siempre explicó y compartió su gran amor por estos colores. Los mismos que siempre te acompañaron y te acompañarán. Porque has sido y eres historia de esta gran familia. Ahora ya descansas en tu casa. En un día tan especial, sabemos que estarás para siempre con nosotros.
1: El millor de VCF Media.
2: Hola, soy Fulquier. Si queréis, podéis seguir los partidos del club en la radio oficial. Chao, un abrazo.
3: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karok. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
4: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
5: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra! Vigo! Javi Guerra!
4: T'informem cada dia amb rigor.
6: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
4: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
7: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
4: Sense oblidar-nos del Mestalla.
8: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
4: Ni del femení.
9: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
4: Ni de la Academia.
10: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a la Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
4: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
11: VCF Radio. El millor son en els gols del València.

El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Obrim secció de la Fundació Te Dona Vida. Tenim un dels representants dels servicis mèdics de l'Acadèmia del València per a que ens parlen d'alguns assumptes que poden ser d'interès vostre. Avui un tema interessant. El dia no convida a parlar del fred, però, doctora Aliaga, què tal, com estem? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Bueno, el fred està allà al costat i n'hi ha que protegir-se. Ja dic que avui el dia no ha acompanyat per parlar del fred, perquè bueno, hem estat per damunt dels 20 graus i la gent dirà, anem a parlar de fred? Pues sí, anem a parlar de fred perquè bueno, a partir de diumenge diuen que baixen molt les temperatures, no?
2: Això és el que s'ha publicat i donat que és un tema que a nosaltres ens afecta prou perquè són moltes les consultes que fem al llarg de l'hivern per este, diguem, problema i que afecta realment moltes vegades a hores d'entrenament dels deportistes, doncs crec que és important parlar-ho.
1: Bé, doncs anem a parlar d'eixe fred, d'eixes coses que venen sempre vinculades en el fred. Evidentment, fa fred, estem fent esport a l'aire lliure, estem fent esport en esta època de l'any en la que ja pues, a partir de les 6 de la vesprà ja és de nit, n'hi ha molta humitat i evidentment és més fàcil refredar-se. Així que d'aquest assumpte anem a parlar en el dia d'avui i esta és la primera de les preguntes que tenim per a vostè.
3: Hola, soy Mario y quiero saber por qué nos constipamos.
2: Bé, n'hi ha un cúmul de circumstàncies que totes juntes són les que acaben afavorint aquesta circumstància. El primer que tenim que saber és que la majoria de quadres als que denominen refredats estan associats a mecanismes, a microorganismes de tipus virus que estan en l'ambient i que també estan alguns en la flora nostra habitual i que per certes circumstàncies del clima o de la nostra immunitat interna totes aquestes circumstàncies favoreixen que puguen créixer de forma desmesurada en el nostre cos i organitzar una sèrie de problemes que són els que nosaltres qualifiquem com catarro comú, com refredat, que en funció de cada persona després pot evolucionar a un simple quadre o banal o pot evolucionar a una complicació com pot ser una infecció bacteriana o pot ser una complicació en una persona al·lèrgica que pugui tindre una rinitis associada a un asma, etcètera, etcètera. El cap és molt ampli, però bàsicament s'han de quedar en que n'hi ha una circumstància infecciosa de tipus víric, que n'hi ha un component climatològic, a vegades natural o a vegades, després ho parlarem, artificial, i n'hi ha una immunitat personal que per qualsevol circumstància pot haver-se alterada i que favoreix que aquests microorganismes creixin.
1: Per exemple, si estàs a país de defenses, més fàcil constipar-te o refredar-te, no?
2: Efectivament, en aquest aspecte de les defenses és una de les coses que ens agradaria parlar.
1: Molt bé. Anem, per tant, amb més qüestions vinculades al que pugui ser refredats en aquesta època de l'any. Una segona pregunta, també per aclarir conceptes.
4: Soc Izan, vull saber si és el mateix un refredat que una grip.
2: No és el mateix, encara que pugui tindre una sintomatologia semblant. El tipus de virus que ocasiona la grip és un virus diferent al virus que ocasiona els catarros i diguem que és un virus més complicat i que el quadre associat a la grip pot engreujar-se molt més que el d'un catarro comú. Per això normalment n'hi ha vacunacions per la grip perquè pot ocasionar més problemes i realment no s'ha aconseguit una vacuna per als refredats, primer perquè n'hi ha diversos microorganismes involucrats i segon perquè realment la immunitat que creen no és tan gran com per poder assegurar que no vas a tornar a caure, perquè n'hi ha altres circumstàncies que són de les que hem parlat.
1: Així que diferència entre la grip i el refredat, sempre se diu el refredat pues, té menor durada o pot prolongar-se en el temps, la grip sempre se parla d'allò de una grip se cura en 7 dies medicant-se o 7 dies en el llit, és a dir, el mateix. Anem precisament en una qüestió vinculada en com abordar el que puguen ser la forma, no?, de tractar una grip. Tercera pregunta.
5: ¿Son útiles los antibióticos para curar un constipado?
2: En principi no. Com hem dit, estan associats a quadres de microorganismes de tipus víric que no tenen cap resposta a l'antibiòtic, d'acord? sí que pot ser útil en el cas de complicacions, quan ja tenim quadres d'amigdalitis associats o un quadre de sinusitis associat perquè ha hagut una hiperproducció de mucositat i s'ha acumulat en algun lloc del cos, i això, si no se pot alliberar, se pot infectar, aleshores pots i deus donar un antibiòtic, però de principi el quadre catarral no deu de tractar-se en antibiòtic.
1: Anem amb la següent pregunta, que va, evidentment, vinculada a aquesta. Quarta pregunta.
4: ¿Qué medicamentos nos pueden ayudar a evitar un resfriado?
2: Esta es la pregunta del millón. Perquè les receptes i receptes que es fa en una consulta per quadros catarrals, per tratar el moc, per tratar la tos, per tratar el dolor de gola, el dolor de nas, són milers i milers. Efectius? Pues depèn molt de les persones. Sí que tenim una xicoteta classificació en la que podem dir una medicació de tratament simptomàtic pot ser el tratament el paracetamol o el ibuprofeno, que són medicaments que sabem uno més analgèsic, l'altre més antiinflamatori, en funció de lo que tinguem a la vista. Després, medicaments que es poden apoyar, que bàsicament són els mucolítics, els expectorants, en funció de la sintomatologia. Els antitussius, que són uns medicaments que la majoria d'ells no solen tindre massa efecte i que entendim a cada vegada els metges receptar-los menys. I després està tota la medicació d'apollo. La medicació d'apollo inclou moltíssimes substàncies. A mi m'agradaria que quedara dins del tractament l'aport de vitamina C com un facilitador de la immunitat personal, de la millora de les mucoses i d'altra sèrie de... i que així el tenim pràcticament natural i no fa falta ni medicar-la.
1: Sempre s'ha dit, bueno, me vull allò meu dia, te menges una taronxa al dia i no te refredes.
2: Exactament, o un suc de llima, en un poc de mel. Després podem trobar apoyo en substàncies que ens favoreixen la respiració, com els eucaliptos o els baos, que també es fan nostres àvies, que tot ve des d'allí i realment funcionen. I després tindre molt en compte que gran part de nostra immunitat passa per una bona hidratació. Si les mucoses estan ben hidratades, poden resistir molt millor l'atac d'un d'aquests microorganismes, i realment gran part dels refredats que nosaltres veiem en la pràctica nostra així en la ciutat esportiva, si ferem una vista en arrere per a veure on estava la causa principal, de vegades no és tant el canvi de clima que pot ser, però moltes vegades està enllaçat en un defecte en la hidratació de les persones. Per això insistim sempre molt en això també.
1: Pues mira, això és interessant, no? N'hi ha que beure contínuament, això que se parla de 2 litres d'aigua al dia aproximadament, per a estar ben hidratat i per a, pues, en aquest cas, pues, no refredar-se. També un bon consell que vos dona el doctor Aliaga. Estem parlant, així en aquesta secció de la Fundació Dona Vida, de com actuar quan tens un refredat i què és exactament un refredat, però ara jo crec que aquesta pregunta per acabar és una de les claus. La cinquena pregunta en el dia d'avui.
4: Soc Omar i vull saber com es pot evitar un refredat.
2: Pues, esquemàticament, vos el vaig a dir tal com hem parlat. Hem d'estar ben hidratat, hem de prendre molta vitamina que ve enllaçat, perquè tu, si tenim la sort que tenim així de tindre bones taronges i bones llimes per fer bons sucs, el suc de taronja i de llima és ric en vitamina C i a més de portar aigua aporta la vitamina que te va ajudar. Hem de tindre molt de cura en els canvis de temperatura. Avui en dia l'eixida dels vestidors sol ser un moment clau per tindre una entrada de procés, perquè sabeu que allí l'aigua calenta i el vaho, tota la humitat que n'hi ha en obrir la porta, tot això es modifica i passem al fred, i n'hi ha que tindre molt de compte en eixir ben sec, en que la roba estigui ben seca, en ràpidament anar a casa i anar ben abrigadet, perquè
1: I en el moño també. L'altre dia estava veient així enfront una mare que estava en el secaor, en el eixugacabells, el xiquet, i estava donant-li, perquè clar, tenia el moño un peliu llarg, i clar, i si has d'entrenar, te dutxes, i si és en el moño manyat, pues el constipat està ahí.
2: Hem de tindre sempre en compte que l'exercici físic és un dels elements de merma de la immunitat més important. Vull dir, tu quan acabes un entrenament, el teu cos està treballant de valent i la teua immunitat per aquest moment no està per a esperar qualsevol tipus de bitxo que li vinga. Entonces és un moment en el que ells aprofiten. D'acord? Si ràpidament, primer, evitem el possible que tinguem aquest canvi de temperatura brusco que genere un canvi ambient dins de la persona que aprofite aquest virus per infectar-nos, pues millor que millor.
1: Molt bé. Bueno, pues ahí teniu una sèrie de consells de com evitar refredar-se, de com actuar en el cas de que tingues un refredat, un constipat. I bueno, pues a partir d'ara, quan vinga el fred, ara quan vinga este diumenge, a abrigar-se, a seguir estos consells que ens dona el doctor Juan Aliaga, i a tractar de fer que al llarg de l'hivern no n'hi hagi molt de refredat.
0: El partit del València a VCF Ràdio.
6: Ya está disponible la app del Valencia Club de Fútbol. Descárgate la app de forma gratuita en la App Store y la Play Store y tendrás noticias en primicia, todos los contenidos digitales del club y muchas más cosas que están por venir. Más Valencia, conmigo siempre. Mismo club, nueva era.
7: Arranca el partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. Gol de Fritos Pérez. Las patatas del deporte valenciano.
8: Hola, soy Esther Gómez. Sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.

De 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa! Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada! VCF Media Radio. La radio del sentimiento.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida per a parlar de salut i sobretot d'hàbits saludables per a futbolistes, per a xiquets de l'acadèmia, per als pares, per a tots, jo diria que per a tots, perquè la veritat és que esta secció està sent molt instructiva, molt educativa, molt formativa i sobretot està agradant moltíssim, que això és l'important. I avui anem a parlar amb el doctor de l'acadèmia, en Juan Aliaga, sobre les vacunes. Doctor Juan Aliaga, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Robi.
1: Les vacunes, per a què serveixen, com utilitzar-les, són molt importants, eh?
2: Sí, com ja sabeu, sempre que arriba la tardor, des de les estaments governamentals, ja sabeu que solen començar les campanyes de vacunació generals contra la grip. Ja sabeu que dentro de la població que tenim hi ha certes poblacions d'especial risc, la gent major, la gent que té algun problema de salut, i jo inclouria dins dels grups la gent que practica esport, com ja parlarem després, si mos ho pregunten. I entonces la vacunació en aquest grup de gent és molt recomanable. Nosaltres des dels serveis metges pensem que és una bona oportunitat aprofitar aquest moment, aquesta campanya que estan fent des de la conselleria, per assenyalar, encara que siga breument com fem així, els principals coneixements sobre aquest tema i en això intentar fomentar entre els xavals de l'acadèmia la pràctica tant de la vacunació general, que saben que hi ha un calendari que més o menys es segueix, com de certs hàbits que són fonamentals perquè tota la immunitat, les defenses que tenim pròpies, puguen estar a un nivell acceptable per evitar en lo possible tot el resto d'infeccions que no anem a poder acudir en aquestes vacunacions.
1: O sea, les vacunes també són importants per als esportistes i en este cas també per als futbolistes del València, així que és de l'acadèmia. Doctor, anem allà a les preguntes.
2: Anem-hi.
1: Primera pregunta.
3: Hola, soy Xavi Pascual Alfonso y quiero saber para qué son las vacunas.
2: Bueno, en concepte general, una vacuna és un producte que s'obté actualment des dels laboratoris que porten part d'un producte biològic patògeno. Normalment són bé bactèries, bé virus, inclús està intentant ser fer-se en alguns paràsits, com el del paludisme, la malària, i aquests productes inoculats en la persona, tant en forma oral com en forma subcutània, o inclús algunes intramusculars, provoquen una resposta immunitària del cos que el que vol és intentar que aquest virus o aquesta bactèria no infecte mai a la persona, és a dir, donar-li un escut contra la possible presència a posteriori d'un agent patògeno que li pugui incloure una malaltia important.
1: Doctor, podria passar, perquè a mi m'ha passat, que m'ha vacunat de la grip i als dos dies ha tingut una grip de por.
2: Sí, podria passar. A veure, sabeu que n'hi ha certs tipus de gripe, n'hi ha diversos serotipos. Normalment el que fa les vacunes establix quines són les cepes més patògenes d'eixa temporada i se fiquen eixes, però podria ser que casualment tu agarres una altra o que el que tu has agafat no és una grip, sinó que sigui un gran catarro associat al treball que està fent eixa vacuna en el teu cos i que has baixat un moment les defenses perquè estava treballant en un altre assumpte i pues, has que has agarrat un gran catarro paregut a una grip.
1: Pues això me va passar. Però bueno, segona pregunta.
4: Hola, soy Diego y quiero saber si todas las enfermedades tienen vacuna.
2: A día de hoy, no. Sabeu que n'hi ha un calendari vacunal que segueixen des de pediatria tots els xicons. Són la majoria malalties importants, com pot ser el sarampió, com pot ser la rubeola, la parotiditis, totes aquestes malalties que nosaltres passàvem de jovenets i que ara intentem evitar que se passen perquè no perquè no siguin lleus, la majoria de nosaltres les han passat i no han tingut problema, però està reconegut que totes elles tenen certes complicacions, algunes d'elles mortals, que hem d'intentar evitar, i per això són les campanyes de vacunació. S'han salvat moltes vides en això, i realment ja sabeu que hi ha campanyes de gent que està a favor, gent que està en contra, que si són químiques, que si són... La veritat és que està demostrat que és una tàctica absolutament positiva i que cal de afavorir-la sempre que es puga.
1: Tercera pregunta.
5: Hola, soc Lucas. Vull saber si n'hi ha que vacunar-les de totes les malalties.
2: Deuríem de vacunar-nos de les malalties que ocorrixen en el nostre mitjà habitual de vida. N'hi ha moltes més vacunes que les que n'hi ha en el calendari vacunal actual. I, de fet, el que passa és que són malalties que potser ocorrixen en determinats llocs del món on nosaltres pues, no tenim accés. Casualment, nosaltres ens ocorrix que...
0: Els millors gols a VCF Ràdio.
6: El balón para Lucas Beltrán, arriba ahí el vikingo.
7: Encara.
6: Lucas Beltrán, la coloca para Luis Rioja. Luis, sabe el balón, busca el lanzamiento. Luis, y la pelota se le
7: escapa. ¡Gol!
6: ¡Gol! ¡Se venga Sadik! ¡Empata, gol! ¡El gol del Valencia! ¡El gol de Sadik para vengarse! ¡Para empatar! ¡Para ficar el 1-1 en esa jugada del Valencia! ¡Ahí la tenía Lucas Beltrán y la colocata Luis y Rioja! ¡Ha buscado el lanzamiento! ¡La pelota que se le escapa a Tapadilla! ¡Y ahí estaba Sadik oportú para espentarla! ¡Para ficarla! Dislaria y para vengarse del gol que había marcado en propia puerta. Empata el Valencia a la eliminatoria. ¡Sadik!
8: Hola, soy Irene Soler. Escucha todos los partidos del Valencia femenino en VCF Media Radio.
9: ¿Tenías pensado apuntarte al campus de verano del Valencia Club de Fútbol y aún no lo has hecho? ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! Si tienes entre 6 y 16 años, puedes apuntarte y consultar toda la información de fechas, precios, edades en la web campusvalenciacf.com. ¡Date prisa! ¡Últimas plazas!
10: ¿Necesitas un seguro para tu coche, moto o furgoneta? ¿Y solo para unos días? Con Muévete por Días lo tienes fácil. Tendrás la cobertura obligatoria los días que necesites y lo podrás contratar 100% online. Porque con Muévete por Días solo pagas por lo que necesitas. Así de sencillo. Entra en muévetepordias.com y contrata ya.
0: ADN VCF.